0: Hola, soy Monse de Las Vegas. Pues después de 69 años de siempre encontrar la manera de ser diferente, no es consciente, es algo natural. Es horrible porque casi no pego ni checo con ningún grupo. A veces estoy sentada con mis amigas y digo, pero ¿yo por qué pienso tan distinto? ¿Por qué soy tan diferente? Esto me ha enseñado a callarme. Pocas veces doy mi opinión, mejor escucho, porque casi nunca estoy de acuerdo. Ay, es como una carga a veces. Saludos.
1: Es duro de palabra y débil de pantalón.
2: Hola, faleros. Laura, equipazo diferente. Como diría Aymar Bretos en su programa La Cena de los Idiotes, un dilema. ¿En qué saco estáis? ¿Estáis en el saco de la gente que es diferente pero quiere que se le trate de manera normal? Véase gente que está dentro del contexto LGTBI, que quiere normalizar su estado, o bien esta gente que quiere ser rara y diferente, que se quiere desmarcar de la sociedad, que no quiere ser como todo el mundo, como el resto, quiere ser diferente. ¿En qué saco estás? Elige uno u otro. Dilema. Además, soy buah, chaval, curioso de ser farero, la, la, la, la, la, la, la, la.
3: Pues me pienso el dilema y resuelvo pues en otro momento, porque a esta hora de la noche ya está por aquí Roberto Sánchez. Bueno, lleva mucho rato en la redacción, pero está a mi lado. Roberto Sánchez, hola.
4: ¿Qué tal, Laura Piñero? Me creía que ibas a decir, compro vocal y resuelvo el dilema también. ¿Cómo estás?
3: No, lo dejo ahí pendiente. Pues muy bien, con un pelín de sueño, debo admitir, por lo ya de los cambios de horario, pero muy bien. ¿Tú qué tal?
4: Yo muy bien, hombre, pensando en que el viernes, cuando ya hayas tenido la sensación de que has cogido el ritmo y el tempo al horario, vuelves otra vez a España. Quiero decir que vuelves al horario,
3: claro,
4: de la cotidianeidad.
3: Bueno, de la ventana.
4: Así te vas acostumbrando.
3: Nada, todo bien. ¿Qué me cuentas? ¿Qué tenéis esta noche?
4: Tenemos la obligación, yo creo ya, porque como para nosotros es jueves y por lo tanto cerramos la semana de detectives, que mañana tenemos a Mikel Ejarza y hablaremos de series y de cine. Así que hoy es el cuarto capítulo ya de una historia, te cuento, porque tú como vienes aquí con los ojos de quien tiene todo por descubrir. Venga, respecto a esta historia, a ver si nos ayudas. El piso sospechoso se llama. Ponte en situación. Ricardo abre la puerta de lo que ya saben los oyentes, que es un piso en el que vive y trabaja. Abre la puerta, está allí María, e invita a pasar a María. María se adentra en el pasillo del piso y ya hay algo que le llama la atención, que son unos cuadros que ve a derecha e izquierda. Eso es lo que decía al principio, en el origen de la historia. Ahora ya han descubierto los detectives que le llaman la atención y empieza a sospechar cuando ve que esos cuadros, que son de títulos académicos, en esos cuadros hay algo que no encaja. Porque ella es psicóloga y ve que uno de esos cuadros está fechado en una facultad de una universidad donde ella cree que allí no hay facultad de psicología. Pero lo cree. Entonces empieza a sospechar. Se adentra, llegan hasta el despacho profesional de Ricardo. Ricardo se disculpa, se ausenta porque se va un momento al lavabo. Y María, como tiene la mosca detrás de la oreja, coge el teléfono, marca, y el número que suena es ese de allí, el que está allí, el número fijo. Al sonar el teléfono, María reacciona de una forma un poquito airada, se levanta y se va, no porque te va por su vida, pero se levanta y se va de allí.
3: Se ha enfadado.
4: No, hay que descubrir por qué, qué ocurre, qué hay detrás de la historia.
3: Qué interesante.
4: Ya, bueno, yo creo que hoy hay que resolverlo. Ya te he dado muchas claves, que llevamos, hoy sería el cuarto episodio. Te he contado la historia con lo principal de las claves que han ido recomponiendo en el puzzle los oyentes.
3: Pues queda pendiente, vale, el dilema y esta noche de programa.
4: A las 4:30, como cada jueves, despertamos a Félix Martín, que es nuestro fiscal con el que abrimos el juzgado de guardia. Y yo también te planteo una duda, dilema. ¿Tú sabes que si tú tienes una urgencia, si te pasa algo, tienes más probabilidades de salvar la vida si te ocurre delante de dos personas que si te ocurre delante de 100?
3: ¿Eso tiene base científica?
4: Sí.
3: Me lo vais a contar ahora en un ratito.
4: Lo vamos a contar a partir de las 4:30.
3: Pues maravilla. Voy a ir al tema de mañana, que ya lo tenemos. Sí. Además, creo que te va a ir muy bien.
4: Sin bombo ni nada, ¿no? Tú eliges.
3: Hemos decidido
4: unilateralmente.
3: Kafkiano, ¿no, chicas?
5: Kafkiano. Sí.
4: Kafkiano.
5: ¿Cómo te quedas, Roberto? 1, 2, 3, responde otra vez. ¿Qué se te viene con Kafkiano?
4: Hombre, lo primero, la cucaracha.
5: Sí,
4: claro. O sea, lo primero, si quieres profundizo un poco más, pero si me dices a bote pronto, cucaracha. Kafkiano. ¿Sabes por qué?
3: Por la metamorfosis.
5: Claro, vale, claro.
4: Sí. No quería
5: colarme.
4: No quería que nos coláramos en algo que a lo mejor después va a ser un camino por el que transitarán los oyentes mañana, el de la cucaracha.
3: Pero a ver, como escritor también seguro que se te ocurre alguna situación kafkiana.
4: Muchísimas.
3: Que hayas vivido o uno de tus personajes.
4: A mí lo que se me ocurre es que muchas veces nos dicen los editores que no apliquemos así tan grácilmente y generosamente lo de kafkiano, porque es un término que muchas veces se confunde con lo de el surrealismo es una cosa y lo kafkiano es otra cosa.
3: Es verdad.
4: Muy diferente. Y muchas veces se aplica algo que sea surrealista y se dice, esto es kafkiano.
3: Es que creo que mañana vamos a intentar hablar con un experto en Kafka, precisamente porque el término...
4: ¿No tenéis a Kafka?
3: Lo hemos intentado. Bueno, a ver, este equipo es tan bueno haciendo gestiones puede ser.
4: Vale.
3: Pero es que yo creo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y atribuimos a Kafka también cosas que no son. Pero bueno, también es lo bonito del término,
4: claro,
3: ¿verdad?
4: Que ni él pudo imaginarse. Esto no es mío.
3: ¿Eh? Chicas, ¿por dónde podemos llevar más la palabra?
6: Pues, ¿qué situaciones creen ellos que han vivido que sean kafkianas? O surrealistas, también podemos meter.
3: Hemos utilizado la palabra.
4: En el lenguaje también está admitido.
5: Claro, sí, ya, yo creo que, Roberto, a ti ya lo que no te agobia, ya te está superando.
4: A mí me supera ya todo, a mí ya llega una edad que casi todo.
5: ¿Odiáis a los insectos? ¿Tenéis entomofobia?
3: Ay, yo nada.
4: ¿No?
3: No, la verdad. Yo muy tranquila cuando hay un insecto cerca.
4: Pero ante cualquier insecto, sea lo grande que sea.
3: Sí, sí, sí. La verdad que lo tomo con filosofía.
4: Arácnidos así gordos y peludos también.
3: Confesar yo que voy mucho al monte, que lo de las garrapatas me da mucho miedo. Porque además todas estas historias que son verdad, de enfermedades que se desarrollan después, pues ahí se complica. Pero el aspecto, nos llevamos bien.
4: Sí.
5: Es que el monte tampoco hay que visitarlo tanto, ¿eh?
3: No,
5: hay que dejarlo tranquilo.
6: Mira, otro posible tema. Kafka habla mucho en sus obras de la burocracia. Si creen que vivimos en una sociedad en la que la burocracia es excesiva, quizá nos pueden contar también cuál ha sido el trámite más largo y más absurdo que han tenido que hacer.
5: Claro, volvemos al lado kafkiano, pero ya el escenario es la administración pública, ¿no?
3: Pues yo debo decir que para renovarme un pasaporte de urgencia hice una cola de 12 horas.
5: Perdón.
3: Y esa cola se convirtió en una fiesta.
4: ¿Ah, sí?
3: No sé si llamarlo kafkiano, pero estuvo
4: kafkiano.
3: Muy bien. Yo creo que por el lado burocrático nos pueden contar muchas historias.
4: Seguro.
3: Los oyentes,
4: hombre,
3: ¿no?
4: Porque esto conecta con lo que aquí sería Mariano José de Kafka. ¿Por qué?
3: Sí.
4: Por el vuelo a usted mañana y la mezcolanza de la burocracia de Kafka.
3: Y también nos pueden hablar de Kafka, oye, que pues si hay gente que le gusta mucho Kafka, libros, ciudades relacionadas con Kafka.
6: O de Praga, que él era de allí y al parecer se ha convertido en un atractivo muy turístico, que venden incluso llaveros con su cara. Se han hecho el recorrido de Kafka por Praga, por ejemplo.
3: Claro.
5: Ay, qué bonito.
3: ¿Nos pueden hablar de la relación con su padre? Porque yo cuando pienso en Kafka, pienso en carta al padre. Y
4: tú siempre las cartas.
3: Yo siempre voy a las cartas, cartagrafías, que también es un mundo, ¿no? Kafkiano.
4: También. Me perdí lo de los llaveros yo cuando estuve en...
6: ¿Sí?
4: Me perdí el merchandising ese en torno a Kafka, que está muy bien que lo
5: haciendo
4: exploten,
5: negocio,
4: ¿no?
5: Con Kafka.
4: Ya.
3: Okay. Y le podemos dar la vuelta, pero creo que puede competir con Dantesco. ¿No? De Dante.
4: Sí, sí. En lo mal que se utiliza también puede competir.
3: Oye,
4: perfectamente, sí.
5: Estás tú muy hater hoy, Roberto.
4: Es por añadir una mirada que... posiblemente también aporten los oyentes mañana.
3: Oye, ya la última, un poco más densa, también pueden hablarnos de si la actualidad se está poniendo demasiado kafkiana.
6: Sí. Sí,
3: ¿os parece?
4: No, ha dicho que sí, que nos pueden hablar.
6: Ni desmintiendo ni afirmando.
4: Claro
5: aquí
4: que sí.
5: Nosotros preguntamos que somos los periodistas y ellos responden que son los oyentes.
4: Pero a ver, Laura Piñero, o sea, ¿qué? Tú no sacas el bombo ni nada, eliges tú y eliges kafkiano.
3: Muy difícil,
6: pero
3: porque
6: Los oyentes sé que del Faro hacen unos ejercicios de imaginación fantástico y que tienen muchas historias que dan para buenos libros, pero como que, los tuyos.
4: Que has rendido tributo tú al término. Quiero decir, llegas aquí, ¿qué eliges? No, pues ¿kafkiano? No hay nada más kafkiano que esto, Laura Piñero.
6: Es muy difícil, si es que todo está pensado.
4: Bien, bien, bien, perfecto.
6: Oye, que me encanta escucharte y me encanta verte.
4: Igualmente. Bueno, Laura, un beso.
6: Lo dejamos aquí, pero sigue Roberto Sánchez. Gracias, chicas.
5: A ti.
6: Adiós. Hasta mañana, un beso. Chao, chao.
7: El Faro, con Laura Piñero.
8: El Faro y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
9: Dale, José. Venga, va.
10: Hola, nana, Candila, podría anar a dormir.
11: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
12: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
13: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Programa d'esports on t'ho expliquem tot. A ser català.
14: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
15: És un animal.
16: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
17: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
18: Cos el esférico a su bendecido izquierdo y con el 10 a l'espalda.
19: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
12: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
20: Què tal? Bon dia, benvinguts al Què t'hi jugues, SER Catalunya. És dimecres i tot i que avui no hi sigui el Sique, doncs jo no em puc estar de sortir a fer una canya amb el Ramon Besa. Ramon, com estàs? Bon dia.
21: Molt bé, bon dia a tothom.
20: Tot bé?
21: Tot bé.
20: Ganes de Mundial?
21: Sí, més que res per la novetat, o sigui, el fi d'una etapa. Penses Messi, Cristiano, Neymar, segurament pot ser l'últim Mundial, o serà. I a veure qui està disposat a agafar el relleu i jugadors doncs, com Lamine, veure Gordon des d'un punt de vista doncs, del Barça, totes aquestes històries. Sí, tinc... Més clar, jo no... Ara ja me'l miro des de la distància. Jo no vaig amb la motxilla amunt i avall, cosa que també m'agradaria perquè voldria que seria més jove, però ara faig vida més sedentària i és més per la ràdio i televisió.
20: Fem que fem el Ramon Besa, com cada dimecres, pels voltants d'aquí de Ràdio Barcelona, al carrer Cas de Barcelona. Ramon, ara ho escoltàvem al butlletí. Leo Messi, Premi Princesa d'Astúries.
21: Me n'alegro molt. Anem a una velocitat de vertigen que de vegades ens oblidem de circumstàncies, de fets, de futbolistes extraordinaris. Messi continua jugant. Ara només el posem de vegades d'en tant en tant per quan sabem que ha fet un gol o s'ha lesionat o ha passat alguna cosa, per bé o per mal, però no en la normalitat, que és el que ens tenia acostumat a veure gols cada setmana. El fet hi ha contribuït segurament el fet de que el dol post-Messi, Lamine Yamal ens ha ajudat a passar-lo d'alguna manera.
20: Molt, molt, molt.
21: I tot això fa que quan la gent recorda amb guardons que extrapolen el que ha estat l'univers Barça i que el transporten, doncs, jo què sé, com va ser el Mundial amb Argentina, com ha sigut un premi Príncep d'Astúries, quan hi ha un reconeixement unànim de gent que teòricament no ha sentit tan propera a Messi com ho hem sentit la gent que l'hem vist jugar al Camp Nou, doncs em fa especialment content. Crec que a poc arribarà aquella sensació que vam tenir el dia que va aparèixer al Camp Nou, allò d'incògnit, no? Aquell dia de nit i aquella fotografia d'abraçar-lo. O sigui, jo faria una cua per dies la gent que li pogués donar personalment les gràcies. Saps? Allò de dir, el lloc d'ara això que fa el Florentino, una samarreta, l'altre que fa no sé què, jo suposo que ell no voldria per la seva manera de ser, però sí que faria una cua de gent... És gairebé com un monument per mi, com el de la Sagrada Família i el que suposa ara el Papa, no? Si posem en aquests paràmetres, per mi Messi ha estat el culte, el déu del futbol i ha estat jugant aquí. Per tant, la possibilitat de dir-li gràcies i si es pogués testimoniar d'alguna forma propera em faria molt content.
20: Doncs ens sumem aquest reconeixement que rep Leo Messi, que ens va fer molt i molt feliços a tots i que evidentment la seva sortida ens va frustrar tant i que el podrem gaudir en aquest Mundial en què Messi serà amb l'Argentina com a actual campió. Veurem quin rol té, però home, també és una mica menys personalment m'ho prenc així com un les dents amb ell, no? De poder explicar els seus darrers gols, com deies, en el seu darrer Mundial. Doncs escolta'm, també un punt de retrobament i de comiat, no?
21: Sí, que estigui bé físicament, perquè això suposo que tindrà molt a veure amb les alineacions que pugui fer Scaloni, veurem quin rol tindrà, com que s'ha reinventat tantes vegades, però sempre s'ha reinventat des del terreny de joc, em costa veure-la a la banqueta un partit d'Argentina, a veure com va el partit. O sigui, ell encara el que voldrà és participar, i crec que en això hi influirà molt l'estat físic, igual que passarà amb Neymar, depèn de com es trobi, i a Cristiano, bueno, aquest perquè físicament és una bèstia, i segurament no tindrà la... no té la qualitat de Messi, per mi, i diria no té el regat de Neymar, doncs aleshores ell potser... serà més capaç d'aguantar físicament el Mundial que no pas els seus companys.
20: Doncs aquest reconeixement, aquest Premi Princesa d'Astúries per Leo Messi, el 2002 el va guanyar la selecció del Brasil, el 2010 la selecció espanyola després de guanyar aquell Mundial, i el 2012 li van donar a Casillas i Xavi per aquella unió que van aconseguir després de les malifetes que va fer Mourinho i que tant van afectar en aquella selecció espanyola. Així que si tu trobes a Messi l'abraçaries, Ramon? L'abraçaries, el Messi, eh?
21: Jo sí, jo l'abraçaria i l'acompanyaria, no li preguntaria res, o sigui, no actuaria com a periodista ni li faria cap pregunta, sinó simplement que me'l miraria i només de veure'l m'abocaria els gols, els partits, les jugades, el que ha significat, i d'alguna manera dedica a les circumstàncies van portar cap a una decisió traumàtica, com va ser aquella nova renovació de contracte i aquella partida cap al PSG, però que el record dels seus gols i de les seves jugades i de la seva manera de fer per molts de nosaltres serà inoblidable, i és bo que no s'oblidi, el futbol encara té memòria per moltes coses, i simplement ara faig una acotació d'una circumstància que s'està donant, que amb la gent que té problemes de salut mental, fins i tot amb algunes que pateixen Alzheimer, s'ha demostrat que quan han anat a visitar jugadors a les residències han reaccionat perquè és emoció. Aquesta vegada també he recordat fa poc el que era Puskas quan va jugar la final de la Champions. És a dir, el futbol té aquest això de sentiment, de passió, que fa que nosaltres ens alimenti una mica o ens activi la memòria, i això és, per mi, és molt saludable.
20: Doncs Leo Messi, i evidentment tot el que sigui per ajudar en qüestions de salut mental, benvingut siguin futbolistes o siguin les figures que siguin, sempre apel·lant aquesta emoció i aquest reconeixement que ha rebut el jugador argentí, ex del Barça, el millor jugador de la nostra història i de la història del futbol, segurament, doncs que rep aquest reconeixement en forma del Premi Princesa d'Astúries que hem conegut ara fa uns minuts. Ramon, anem cap al present, deixem el punt nostàlgic de Messi. T'engresca en Toni Gordon?
21: Bueno, un jugador interessant, un jugador jo crec que és una aposta, està ben jugat en el
20: sentit... Ramon, mira, que arriba, vols prendre alguna cosa o no, ja que estem fent una...
21: Sí, jo prendré un bittercast, sisplau.
20: Un bittercast pel Ramon Besa, i jo prendré un cafè amb llet de cibada, sisplau. Ah, ja m'han demanat, perfecte, doncs mira, doncs... Bueno, sí, perfecte, doncs ja està, són les coses del directe. Fantàstic, gràcies, doncs molt agraïts, que sempre es tracten de meravella el glob aquí al carrer Cas. Ramon, deies, Gordon, jugador interessant.
21: Jo l'he seguit una mica perquè a mi m'agrada el Newcastle, des de que vaig conèixer el St. James Park i vaig estar, tant per quan hi vaig jugar al Barça com quan un partit de la selecció olímpica, quan els Jocs Olímpics eren a Londres, sempre he seguit una mica l'equip de les Garces, per la samarreta, per tot el que significa, i és un jugador molt interessant. Crec que el Barça el que ha volgut fer és fitxar-lo abans del Mundial perquè el valor pujaria. Ara entenc que també és un fitxatge car, i també entenc que és un cromo que tenim, o un cromo que, no sé, els moviments que té o les coses que fa les pot fer Rafinha o les pot fer Ferran. Vull pensar que el míster em porta una de cap per fer variants ofensives, i també entenc que el fitxatge de Gordon i tot el que s'està passant al voltant de Julián Álvarez i tal, la gent s'ha oblidat de Bastoni i de defenses, han dit, bueno, defensar com sempre, ja defensarem com podrem, perquè es tractarà d'insistir en fer un gol més que el contrari, i ens garantirem que aquest gol més que un contrari serà fins i tot possible a la Champions i no només a la Lliga.
20: Tant de bo, la qüestió és que ens ho seguirem passant bé amb aquest Barça de Flick, que seguirà engrescant-nos. Vas flipar molt quan el vas escoltar parlant castellà ja, i explicant que, escolta'm, que ell volia jugar al Barça i que amb aquest fisio del Newcastle li deia que el seu somni era jugar al Barça i que per això volia aprendre castellà.
21: Bueno, m'ho va fer creure. Jo en aquests, quan se'ns presenta, diuen, tota la vida volia ser del Barça. I van al Madrid, tota la vida volia ser del Madrid. I dius, bueno, tot això s'ho porten après. Però clar, quan el sents parlar, com va parlar castellà, quan el sents que l'actitud que té, no, veus que no imposta, no? I que segurament, o almenys això, la gent que ha estat molt a sobre de la notícia, es deia que hi havia ofertes d'equips com el Bayern de Múnich, del Liverpool, segur que de la Premier n'hi havia per la temporada que ha fet, sobretot a la Champions, doncs em va sorprendre per bé, no? Quan hi ha desig, el mateix que va passar amb Flick, Recordem que ell volia entrenar al Barça i aleshores això es nota. A la vida, no, parlàvem, sembla, la setmana passada, amb el desig no n'hi ha prou. Hi ha d'haver coneixement, hi ha d'haver aptituds, però és important per tenir expectatives. Després pot venir la frustració, però si el desig es compleix, llavors pot ser un jugador imparable. Veurem si, millor que sigui així, que no pas que no acabi de resultar bé.
20: Doncs també va sortir bé les coses amb Anthony Gordon, que té aquestes ganes de jugar al Barça, com va evidenciar el dia de la seva presentació. Has esmentat el cas Julián amb l'Atlètic de Madrid. Clar, és el primer dia que parlem amb el Ramon des dels tuits famosos de divendres passat, quan l'Atlético va mostrar doncs, el seu enuig per com entén que ha gestionat el Barça tot l'assumpte de Julián Álvarez. Què et va semblar aquesta reacció de l'Atlètic de Madrid, Ramon?
21: Infantil, per una part, i d'altra, conseqüent amb els nous temps, no?, de les xarxes socials, de cap aquí, cap allà. Sí que hi ha una sensació que a mi em preocupa una mica, com si, clar, el Barça no té un duro o li costa molt obtenir capitals. Aleshores, tot el que fitxa ho fa amb trampa. És a dir, encara que sigui veritat, sempre hi ha la sospita, no? I també és igual que el cas Negreira. L'Eti de Bilbao, Nico. No, és que el Nico no el podrà fitxar. Bueno, no el va fitxar, no es van acabar posar d'acord, però la gent del Nico ve prou que va estar aquí mirant aviam què feia amb el Nico.
20: Sí, senyor.
21: Doncs el mateix està passant a Julián Álvarez. Julián Álvarez sembla que vol sortir de l'Atleti de Madrid. No sé si acabarà al Barça, pot ser que se'n vagi al PSG, pot ser que se'n vagi a l'Arsenal, pot ser que se'n vagi no sé on, però jo crec que el Barça fa bé i nosaltres juguem. Doncs a partir d'aquí, que això provoqui doncs, la riota de l'Atleti de Madrid, home, fins i tot s'hi va atrevir a respondre els de l'Elx, no?
20: Sí,
21: que,
20: sí,
21: que vagin fent. Aquí ja també coneixem la figura de Mateu Alemany i sabem que quan un jugador vol fotre el camp del club, no sé si acabarà el Barça, però tinc la sensació de que l'Atleti de Madrid, per més que el Cerezo sigui... El Cerezo també passa una mica com les xarxes socials. No sé si parla en sèrio o parla en broma, no sé si parla d'una de les seves pel·lícules o parla de la realitat. Per tant, deixem el temps. Jo crec que aquesta vegada el Barça, per el que estic veient, perquè a més el nivell del fitxatge sembla que hi haurà sortides, estem veient ja el que passa amb Ansu Fati, veurem el que passa amb Rashford, és a dir, el Barça ingressarà i a partir d'aquí tindrà més liquidesa i podrà afrontar fitxatges que abans eren impossibles. I crec que de la mateixa manera que de vegades som crítics amb el modus operandi del Barça, el que està fent ara em sembla molt més normal i conseqüent amb un club que va recuperant una certa normalitat.
20: Et tornaries boig per Julián, tu o no?
21: Sí.
20: Sí?
21: Sí. I potser m'equivoco, però...
20: Si tu faries una oferta...
21: A mi m'han fet creure que és el jugador que encaixa el Barça per tal com juga el Barça. Jo m'ho he cregut per el que he vist i per el que m'han dit els entesos. Per tant, tornar-se boig, sí, home, ja sé que econòmicament s'han de mesurar els timings, no? Llavors, pot ser que 125 milions, per posar un cas de Julián, pugui ser car o no en funció dels altres fitxatges que hagi fet. A mi, per exemple, Anthony Gordon em sembla car, el qual no vol dir que sigui un preu desorbitat, pot ser que després ja veurem què passa, no?
20: Sí, sí.
21: Però vull dir, els preus de mercat no els fixes només tu, però jo prefereixo més fer una inversió com Déu mana, amb un projecte que creus, que no pas anar-los avariant molt. Crec que el paper que ha fet justament el planter o la Masia és ocupar llocs estructurals que, si haguéssim tingut calés, no els haguessin ocupats. És a dir, Marc Bernal potser no hagués sortit, Cobercí potser no hagués sortit. Per tant, aquesta lliçó s'ha d'aplicar en determinades posicions. Ara, si tu busques un jugador per fer un salt de qualitat i marcar les diferències, és evident que algú ha d'ocupar la plaça que ha fet Lewandowski. I per ocupar la plaça que ha fet Lewandowski, jo en aquest moment més que diria que fins i tot que Harry Kane. Jo apostaria tot amb el cistell de Julián Álvarez.
20: Doncs veurem què acaba fent el Barça, que està pendent de com es resol tot aquest assumpte, que fa pinta que serà el serial de l'estiu. Ara, al seguit del Santi Ovalle, ens en dona algun detall més de com està la situació amb Julián Álvarez i amb la resta de noms propis del mercat del Barça. Però tanquem aquest cafè amb el Ramon Besa preguntant-te pel Madrid, que estem parlant del fitxatge, ja hem tancat a Gordon, i el Madrid, doncs, aquest diumenge, eleccions, fa mesos que tu ens alertaves, compta amb aquest tema del model de propietat que el Madrid, Florentino, va insinuant, doncs al final s'ha convertit en el pal de paller tot plegat.
21: Cap i a la fi va ser ell el que ho va anunciar un mes d'octubre, i que després vam dir, ull, que si el Madrid es va convertint en una espècie de societat anònima, això no afecti el Barça perquè quedarà com únic club, llevat de l'Atleti de Bilbao, que justament acaba de fer eleccions, i el que és Osasuna. La porta en aquest sentit es va desmarcar de Florentino. Jo crec que aquesta, a nivell de titularitat del club, de propietat del club, va ser una bona notícia, en tant que el model del Madrid no interessa per res. Per tant, si no van plegats de la mà, és possible que cadascú faci la seva via. Això d'una banda. I després sí que veig que no sé si és un problema de liquidesa o no sé si és un problema de capitalització, no sé exactament què és el que està passant al Madrid, però esclar, això que per saber el valor que té el club te n'haguis de vendre una part, no em sembla una mala lliçó. La prova és que paral·lelament en aquesta decisió, que ja és la que li va costar més de reformar, ja va dient fitxatges, entrenadors, perquè la gent d'alguna manera no es fixi en el model de societat propietària, sinó que es fixi més en el terreny esportiu. Això per la part de Florentino. Vaig entendre també la convocatòria de la seva conferència de premsa perquè creia que aquesta candidatura que ara ja s'ha presentat ja es devia començar a iniciar i aleshores ha intentat precipitar la seva presentació, però jo crec que aquesta candidatura ha fet una cosa molt bona, que és la de buscar un tòtem del Madrid que ha quedat arraconat per la política de Florentino com és Raúl. A partir d'aquí jo crec que amb Raúl pots agafar tot el madridisme que sent nostàlgic no està d'acord amb la manera de manar Florentino. El que no m'agrada és que amb tots els meus respectes amb un empresari amb el poder adquisitiu que té, amb l'edat que té, tingui un discurs tan nyonyo, tan passat de moda, tan poc actualitzat. Em sembla com si encara fos pre-Florentino, no pas post-Florentino, no? Això que el Barça segona, que si el cas Negreira, que si ens han robat, tot això em sembla molt populisme barato. Jo pensava, em sembla que ho dèiem la setmana passada, que les eleccions del Madrid, després de

0: és uns requisits que no tenen. Tindrien un punt com les del 2003 aquí a Barcelona, que vam veure moltes alternatives, sí. Vam veure un canvi de model, i ara en camp és Florentino sí, Florentino no. Clar, això era com abans, amb Núñez sí, Núñez no, fins que el Núñez va dir prou. Per tant, mentre vagin continuant així, jo crec que més que una evolució serà una involució. Tenen pasta, poden, sembla, podran fitxar jugadors, molt bé, però no em preocupa, si no estic veient una persona o una alternativa a Florentino que diguis, ull, que tio em porta una de cap, em sembla molt anar donant voltes sobre un mateix model, no sobre com ha de ser el Madrid, i pel Madrid també recordem que els dos últims anys no ha guanyat res, o sigui, que això de que el model Madrid també s'ha de reinventar, sí, sí. Perquè el que tenien, doncs, últimament fa figa.
1: De tant, tant, Grinyol, en tot cas preveus, evidentment, que guanyarà Florentino diumenge, no?
0: Sí, jo crec que sobretot perquè té l'aparell al seu servei, d'alguna manera, no? És a dir, el vot per correu, el cens electoral... Té molt, i jo crec que la campanya de més que Riquelme, jo crec que la bandera és Raúl. O sigui, a mi m'interessa quin club té el cap Raúl, i aquí sí que es pot evolucionar, però ja et dic, per mi no m'aixeca cap expectativa escoltar Riquelme, perquè tot el que diu em sembla d'un soci mal, no he vist cap detall que em faci pensar que com pensa construir el nou Madrid.
1: Ramon, ha estat un plaer, com sempre, parlar amb tu.
0: No, igual, gràcies a tu per aguantar-me i als oients i per escoltar.
1: Bueno, encara continua la temporada, eh? Jo m'acomiado avui del Ramon, però el dimecres que ve ja estaré per terres americanes seguint el Mundial.
0: No, ja haurà començat el Mundial a punt.
1: Estarà a punt, quedarà un dia. Ja serem per allà, per tant, jo avui tanco aquestes canyes amb el Ramon, però el podreu seguir escoltant, evidentment, al Que t'hi jugues i a Ser Catalunya, doncs, de la mà del SIC i al llarg d'aquestes setmanes properes. Ramon, gràcies.
0: Gràcies a tu, Flaqui, que tinguis un bon Mundial, t'escoltarem, et seguirem, i amb tot l'equip, jo crec que amb el Bruno i tots els que sabeu de futbol, és un gust, eh? Estar pendent del Mundial, és allò de recuperar el posar-te a la ràdio i a la televisió per veure el que passa en un lloc on no hi ets, i això fa denteta, saps? És a dir, et fa estar molt, molt curiós, o sigui que esperem que tot vagi molt bé.
1: Molt agraït, Ramon. Doncs res, tornem cap a l'estudi. Willy, posa'm avui la versió llarga de la sintonia, eh? I tornem cap a l'estudi per poder ja seguir el programa, recuperant el fil d'aquesta informació que coneixíem a les 12 d'aquest Premi Princesa Astúria per Messi, i de seguida, per cert, tenim convidat de luxe aquí a la taula del Que t'hi jugues. Va, que torno cap aquí. Willy, fom-t'hi.
2: ¿Estás con el rum-rum por si el perro hace saltar la alarma?
3: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
4: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
5: Perdone, que nos la quedamos.
4: ¡Ea! ¡Otro!
6: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en bbva.es. ¿Avanzamos? BBVA.

0: Doncs ja som aquí. L'avantatge de que tenir-lo per aquí davant i d'estar en forma, i d'estar en bona. Fem el que podem.
1: I a més, ni una gota de suor ni res.
0: No, home, però si són 15 metres. Creu al carrer. Tampoc és tan...
2: No, però hi ha molt trànsit en aquest carrer.
0: Has de... Saps qui està molt en forma?
2: Qui?
0: Bruno Alemany.
3: Què dius?
2: És veritat. És veritat.
3: Què dius?
0: Surt a córrer, ritme alt...
3: No, no.
0: L'altre dia a Budapest... 12 quilòmetres.
2: 12 quilòmetres?
3: Vaig fer 6. Vaig fer 6 i vaig posar una muntanyeta.
0: Això és veritat. Va veure una muntanya i va dir... Pujaré corrent fins allà.
3: No, no. Vaig pujar caminant.
2: I tu vas anar-hi o no?
0: Jo vaig anar-hi. 6 quilòmetres també, però un ritme bastant més lent que el de l'Alemany.
1: En baixada.
0: Jo no faria un rècord. Qui sí està a punt de fer un rècord, no sé si ja l'haurà fet, és Toni Bou. Deixa'm marxar cap a Piera, allà hi tenim el Martí Juncà. Martí, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Flaqui.
0: Explica'ns exactament... Estàs a Piera, a la rotonda Toni Bou, i s'escolta de fons perquè està, vol superar un rècord Guinness. A veure, explica'ns.
4: Sí, ara mateix doncs, intentarà l'últim d'aquests 4 intents que ha fet Toni Bou d'intentar fer el màxim de salts amb la roda del darrere. Ens estem aquí ara mateix ubicats a la rotonda Toni Bou, que hi han situats 48.
0: Ja
4: mira com sona.

0: de YouTube, eh? Podem veure imatges sí. del que farà Toni Bou a la rotonda Toni Bou de Piera.
1: Explica, una mà amb el micròfon, una mà amb el mòbil, a veure, espero que es vegi bé.
0: Sí.
1: I això, ara mateix veiem que està... No sé si tot el poble de Piera, però una gran
0: no veuen,
1: part del,
0: Martí, hi ha,
1: poble.
0: Hi ha una sèrie de bidons sí. que a la rotonda, que fan tota la volta, diguéssim, i sí. aquí és on farà el rècord Guinness de salts amb la roda del darrere.
1: Sí, mira, ara mateix començarà el seu quart i definitiu intent. Ha fet el primer de prova, en què han sigut 53 salts, sí. el segon n'ha fet 40, i el tercer ha tornat igual a aquesta marca de 53. Ostres. Aquest rècord no l'havia intentat encara ningú, és nou. I el rècord Guinness marcava que la marca mínima per poder considerar un rècord era de 36 salts.
2: Ah, ja
1: i Toni Bou, amb la seva volta de prova,
0: ja
1: no l'ha doblat, ah, ja però se l'ha passat completament. I ara mateix...
0: Vinga, va, que
1: i ara mateix estem veient en directe Aprèn a comptar amb Toni Bou. Està fent aquí aquests salts. Ara mateix està pel número 24, acaba de fer la meitat de la volta. Tot el poble animant, picant de mans. Això està seguint. Bé, és història del motor català mundial. Que aquí, si no, havia de ser Toni Bou. S'ha quedat a 40. Sembla que no millorarà la seva marca de... No, mira, marca en 39. No millorarà la seva marca de 53. Però bàsicament això només es podia superar ell mateix. I ara mateix aquí a Piera, localitat d'on és fill Toni Bou, acaba de viure història del trial mundial, on Toni Bou acaba de batre aquest rècord Guinness del màxim de salts fets amb la roda del darrere. Justament aquí a la rotonda Toni Bou, que ens han comentat que era una mica complicat de fer, perquè com podeu veure, no sé si s'aprecia en càmera els que estan a live del Que t'hi jugues, és una rotonda en pendent, cosa que fa encara més difícil poder aconseguir aquest rècord que Toni Bou ha absolutament pulveritzat, que ara mateix s'atura a la carpa de Repsol, l'estan felicitant tot el seu staff, la seva família, en un dia, com dic, històric
3: 53?
1: Per al poble de Piera. 53 salts que ho ha fet dues vegades ha aconseguit.
0: Mira,
1: ara mateix, mira, ens passa per aquí davant, xuca el live del Que t'hi jugues,
2: tots
1: xucats per
2: Toni
1: Bou, i un aplaudiment per en Toni Bou, que acaba de superar aquest rècord de salts consecutius fets amb el darrere amb una moto de trial.
2: Molt bé, molt bé. Doncs gràcies, Martí. Si tenim oportunitat de parlar amb el Toni Bou al llarg del programa, doncs ens demanes pas des de Piera, on hem assistit amb el Martí Juncà. Aquest rècord Guinness, 53 salts, és el rècord que estableix Toni Bou. Gràcies, Martí. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Què et sembla, Valle? Aquesta no te l'esperaves, eh?
4: No. Molt bé, molt bé. Flaquis, ara veure qui el supera, 53.
3: Flaqui 6 quilòmetres, Toni Bou 53 salts.
2: No, clar, té molt més mèrit el seu. I més si veiessis el ritme que porta Flaqui quan surt a córrer. En fi, 12 i 28, escolteu el Que t'hi jugues, ja ho heu escoltat al butlletí. La notícia del dia és aquest Premi Princesa d'Astúries a Leo Messi, que rep el guardó que haurà de venir a recollir al Teatro Campoamor d'Oviedo d'aquí a uns mesos. Normalment se sol entregar el mes d'octubre, per tant, doncs veurem... El 23 d'octubre, em diu l'Helena, perfecte. Doncs el 23 d'octubre. Recordem que el 2002 l'havia guanyat la selecció de Brasil, o se li havia entregat a la selecció de Brasil, 2010 la selecció espanyola, després Casillas i Xavi el 2012 per la seva feina per reunificar els ànims a la selecció espanyola després de tot el que ha passat Mourinho, i ara el rep Leo Messi en reconeixement a la seva trajectòria. Santi, tens... carpetes de mercat blaurana de les quals ens pots explicar algun detallet, no?
4: Sí,
2: algun detallet.
4: Per quina vols començar?
2: Home, la gent està molt pendent de tot el que fa referència a Julián, no? Ha dit el Ramon que ella es tornaria boig per Julián Álvarez, eh?
4: Ostres. El Barça, el missatge que envien és que després d'aquesta primera oferta la resposta són memes, i que, per tant, després de que la resposta sigui memes, no es pot fer immediatament una segona oferta. Aquí entra el paper ara dels intermediaris. Ja vam explicar els que ha designat el Barça, que són l'agència Niàgara, sobretot Juanma López, que té una bona relació amb tots dos clubs, que facin la seva feina i que el jugador apreti també internament per dir-li, escolta'm, com ja ha fet, però que deixi clar l'Atlético que vol anar al Barça. I a partir d'aquí, que es pugui reconstruir una mica aquesta relació, fer la segona oferta i anar per Julián. El que sí tenen clar el club és que fa pinta que aquesta operació serà llarga, que se'n pot anar fins a final de... O sigui, que no es tancarà abans del Mundial. No sé si final de mercat, tant de bo que no, però tenen clar que molt hauria de canviar la pel·lícula perquè no sigui un serial aquesta operació a Julián.
2: Per tant, calma. Calma, perquè la cosa està com està. Primera oferta, rep la resposta en forma de memes, el Barça entén que ara no és el moment ni molt menys de presentar-ne una segona, veient com ha reaccionat l'Atlètic de Madrid, que facin feina de passadissos als intermediaris per intentar doncs, acostar posicions i veure també la posició de Julián Álvarez. El que passa, clar, calma, però clar, és una posició tan important que deixar-la pel final, no sé si...
4: Bueno,
2: tant per tu com per l'Atlético.
4: No es pot fer d'una altra manera.
2: No hi ha més. S'haurà de tenir paciència i calma. Segona carpeta. Bernardo Silva.
4: Nil, què havíem explicat fins ara?
3: Bernardo Silva havíem explicat fins ara que jo crec que l'acord ja és total amb ell. Bueno, crec que no, l'acord és total amb ell. Faltava l'hoquei de Flick, que mesos enrere no acabava de veure-ho clar. Sembla que hi és, però, com va explicar Santiago Valle, s'ha d'alliberar la plantilla. Alliberar la plantilla vol dir que hi ha d'haver sortides. I els dos noms propis que jo crec que més opcions tenen de sortir són Rooney, que ja vam explicar la seva situació, i també Marc Casado, que té opcions d'Aràbia, també l'Atlètic de Madrid, i a més, a mi hi ha una cosa que un més un són dos, Casado i Bernardo Silva, Jorge Méndez.
4: Jo crec que el pas endavant que s'ha fet és Bernardo Silva no és un fitxatge prioritari, ho hem estat dient, perquè no es volia reforçar al mig del camp. Se'l considera una oportunitat de mercat. Davant d'aquesta oportunitat de mercat, i que és una operació relativament fàcil, s'arriba a un acord. És a dir, en salari, estem d'acord. En anys de contracte, estem d'acord. En rol dins l'equip, estem d'acord. Hansi Flick el veu com un futbolista que li reforça al mig del camp, perquè és un top mundial al mig del camp, i a part li pot servir d'extrem per quan s'hagi de donar descans a la Lamine Yamal, que descansa poc. Però diu, ok, no era prioritari, no volia reforçar el mig del camp, però si hi ha aquesta oportunitat, tirem-la endavant, però buidem la plantilla. No vull tenir aquí 30 jugadors i posicions triplicades, no vull. Buida, Rooney, fora, Casado, busqueu-li una sortida, i a partir d'aquí executem Bernardo Silva, i en aquest punt està.
2: Tu, Bruno, te l'imagines a Bernardo en aquest Barça?
5: Sí, totalment. És que a mi em sembla un futbolista absolutament vigent. Crec que hem vist una versió de Bernardo durant l'any que s'ha convertit en imprescindible per Guardiola quan ha tingut a la banqueta jugadors pels que ha pagat 60 milions d'euros o més. Hi havia Nico González a la banqueta, hi havia Reinders a la banqueta ocupant una posició semblant al camp a Bernardo Silva, i em sembla un futbolista capaç de portar el ritme del joc, d'organitzar, però també, com deia el Santi, de jugar, perquè no, a la banda dreta. Ja no té la velocitat d'abans, però em sembla un grandíssim futbolista encara.
3: És que això que diu Bruno de vigent, ha jugat 38 partits de Lliga a aquesta Premier League, 4 de Copa i 8 de Champions. És a dir, que no és un futbolista que, malgrat que fa els 32 anys aquest mes d'agost, que ja no estigui jugant. És a dir, que ha jugat tots els partits de Lliga de la Premier aquesta temporada. Per tant, vull dir que en forma està.
2: Doncs Bernardo Silva, tot acordat, però Flick posa aquesta condició d'escolti'm.
4: Més que Flick posa la condició, sí, és una cosa de club. És a dir, s'ha de començar a buidar...
2: És una cosa lògica, al final. Si al final Flick es gira i veu que ha de deixar fora cada partit a 12 jugadors, doncs clar, és un problema.
4: I més peces repetides, és a dir, correcte, sí que s'ha de reforçar la part d'atac, i amb el nou, si es pogués executar, s'executaria, perquè et falta, s'ha sortit Lewandowski, però si tens tantes posicions repetides, ok, Bernardo Silva millora plantilla, és una oportunitat, però abans, les peces amb les quals no comptem no tindran minuts, que vagin sortint.
2: Bruno, el Ramon deia que ell es tornaria boig per Julián, tu em bugiries per Julián?
5: Jo no em bugiria, és a dir, a mi 100 milions ja em semblen prous, però també m'atreveixo a dir que pagaria abans 115 per Julián que 100 per una opció Z. No sé si m'estic explicant. Si el Barça acaba fitxant un bon davanter, m'ho invento, un Víctor Gyökeres, pagar 100 milions d'euros ara per Víctor Gyökeres em semblaria bastant pitjor que pagar 115 per Julián.
2: Fem el joc. 120 per Julián o 90 per João Pedro?
5: Bona pregunta.
2: Dic perquè igual es pot moure per aquí el tema, no sé.
5: Potser tiraria pels 90 per João Pedro, sí? Perquè també m'agrada molt. Però m'agrada encara més Julián, que quedi clar que em sembla millor futbolista Julián Álvarez que João Pedro, però és que 30 milions són molts diners.
2: Hem parlat de Julián Álvarez, hem parlat de Bernardo Silva, de Rashford encara n'hem de parlar?
4: Bueno, no, ara mateix no... És a dir, ha passat gent per davant seu, però sobretot perquè el Manchester United no baixa del burro. El Barça vol renegociar aquests 30 milions, si pot ser una nova cessió, perquè lògicament no és un jugador molt que... O sigui, no és un jugador pel qual es farà cap bogeria, però si el United et digués sí, te'l cedeixo un altre cop, potser, o sigui, estudiarien si se'l queden. Però ara mateix el United el que diu és, per, si no vols pagar els 30, busco algú que em pagui els 30. I no està en la posició ni de rebaixar els 30, ara mateix. L'estiu, com sempre dic, és llarg, i potser si arribes al 15 d'agost no ha trobat cap sortida i es torna a reactivar. Però el que ara mateix li està dient el United al Barça, quan ha preguntat, és, són 30, si no vols 30, li vendré un altre club.
2: En qualsevol cas, el Barça ara ja amb Gordon no té aquesta necessitat d'invertir aquests 30. Si com dius, s'obre un nou escenari en què Rashford al United baixa entre cometes del burro i t'obre una possible sessió, un escenari econòmic molt més viable, doncs aleshores, com que ja tens a Gordon, no te'l planteges. Si has de pagar 30, doncs el Barça ja ho té bastant més encaminat. I tanquem amb Ansu Fati, que ahir ja ens deies que abans del 30 de juny la idea era que es pogués tancar, doncs sembla que anirà fins i tot més ràpid, no?
4: S'espera que es pugui tancar la setmana vinent, estan posant negre sobre blanc i falta per pactar l'alta percent de futura venda. És el que falta per pactar, perquè el Barça vol mantenir cert control, que no és un control, és un rèdit econòmic, però un tant per cent de futura venda per Ansu Fati.
2: Doncs ho celebro, que hi hagi aquesta futura venda, aquest control, per no perdre el...
3: Clàusula Lluís Flaquer.
2: Clàusula Lluís Flaquer, no, clàusula lògica, em sembla. És veritat, no, Bruno, al final és un jugador teu, que l'has format tu, que tal, pues, home, controla'l, no fos cas, que tant de bo puguem tenir un nou Ansu Fati amb la versió brutal.
5: De les temporades post-lesió, jo crec que aquesta és la que hem vist, no només el ritme golejador més alt d'Ansu Fati, sinó la millor versió. L'he vist amb una mica més d'espurna que altres temporades i apropant-se a la seva millor versió, per tant, jo crec que fa bé el Barça.
2: Doncs és l'F5, l'actualització que li fem avui a les carpetes que té el Barça en aquest mercat, que, paciència, perquè això tot just acaba de començar, som a 3 de juny, imagineu-vos el que queda per davant, i més a Beni Mundial, que poden canviar molts escenaris. 12:37, endrecem l'actualitat, va!
6: Què t'hi jugues? Presenta... l'actualitat del dia.
2: Toni Camacho, què tal? Com
7: què tal,
2: estàs?
7: Bon dia.
2: Mitchell, nou entrenador de l'Ajax.
7: Ja és oficial. Després de tancar la seva etapa a Montilivi, el tècnic madrileny ha firmat amb el club holandès fins al 2028. Mitchell ha demanat a l'afició que confia en el projecte i que junts tornaran a fer que l'Ajax competeixi pels títols europeus.
8: For me is a great moment in my career. We will start a new talent and I want to everybody trust in our project. Together we can take Ajax back, fight to titles in Europe and in Holland, no?
2: Mitchell, en qüestió de dies, aprendrà ja l'idioma de la casa. No patiu. Bruno, et quadra, Mitchell, a l'Ajax?
5: Sí, per model de joc, per idea de joc, per que el coneix segurament molt bé Jordi Cruyff, que és el director esportiu de l'Ajax, per tant crec que pot fer bona feina. També dic que té una plantilla molt, molt jove, que no està tan preparada per competir i que no serà fàcil que guanyi títols.
3: Una plantilla, a més a més, justeta.
5: Molt millorable.
3: Molt millorable. Mike Götze crec que és el millor jugador.
2: Oh my God.
5: Mika Götze.
3: Sí, Mika Götze. Sí. I quin mal...
2: Quin mal on juga?
3: Quin mal escoltar Mitchell parlant anglès.
2: Ai, Mitchell, gran entrenador. Esperem que li vagi tot molt bé a l'Ajax. Més coses, Toni, en bàsquet, victòria del Barça a l'inici dels play-offs de l'ACB.
7: El conjunt de Xavi Pascual va aconseguir robar el factor pista a l'UCAM Múrcia i va avançar-se en l'eliminatòria després de guanyar còmodament per 68-91. El tècnic de Gavà es va mostrar satisfet pel rendiment de l'equip i pel triomf aconseguit.
9: Estamos contentos por la victoria, un partido bastante completo. Hemos conseguido coger la ventaja en el segundo cuarto y eso nos ha permitido estar cómodos en el partido y llevar la ventaja hasta el final. Y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy, muy difícil poder ganar.
7: En l'altre duel de la jornada, la Laguna Tenerife va donar la sorpresa i va superar el Real Madrid per un ajustant durant 7-98. Avui, el València rebrà el Bilbao Bàsquet a partir de les 7 de la tarda, mentre que la Penya visitarà el Baskonia a les 9 del vespre.
2: I aquesta matinada, si no podeu dormir o si us agrada la NBA, comencen les finals.
7: San Antonio Spurs i New York Knicks protagonitzaran la lluita per l'anell de campió de l'NBA. El primer partit serà aquesta matinada, 2:45, a la ciutat de San Antonio, en una eliminatòria el millor de 7 partits.
2: I acabem amb tenis perquè Rafa Hoder va quedar eliminat de Roland Garros.
7: El tenista espanyol s'ha acomiadat de la seva primera participació al torneig parisenc en els quarts de final després de ser superat per l'alemany Sasha Zverev, que va tancar el partit per la via ràpida amb un clar 3-7-0.
6: El quiosc del Marcos.
2: Hola, Marcos López, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, senyor Flaquer, com estamos?
2: Doncs prou bé, i vostè?
10: Un poquito mejor de la voz. Andoni Iraola, vamos a Inglaterra. Andoni Iraola se enfrenta, ahí que tienes a Bruno, sí, a una tarea titánica en el Liverpool. Tras la salida sin acompañante de Salah, se lee en el diario Liverpool Echo. En una información firmada por Stephen Miller, se anuncia que el entrenador vasco firmará 2 años por el club de Anfield. Y todo se entiende, como recuerda este diario, desde la figura de Richard Hughes, que fue el director deportivo que fichó a Iraola para el Bournemouth. Hace 3 años que lo fichó y tomó una decisión que impulsó al club a unos niveles realmente espectaculares y elevó la figura del que fuera entrenador del Rayo. Y es Hughes, por lo tanto, el ejecutivo que también ha diseñado el fichaje de Iraola para el Liverpool.
0: Doncs Iraola, Bruno, bon repte per davant, eh?
5: Sí, sí, la veritat és que ha fet una feina impressionant al Bournemouth. El que més em crida l'atenció d'ell és la capacitat que té per fer millorar individualment als jugadors, cas de Housen, Jabarni, dues de les vendes més importants de la Premier la temporada passada, però també aquest any amb altres jugadors com Ryan, un brasiler que ha acabat anant al Mundial. Crec que ha fet molt bona feina, però és un repte molt important. El Liverpool és un dels equips més grans d'Europa, òbviament.
0: Gràcies, Marcos.
10: Hasta luego.
0: Els que esteu veient el live del YouTube, o el live del que t'hi jugues, veieu que ha entrat un mite ara mateix a l'estudi. Sergio Lozano, què tal, com estàs?
11: Hola, buenas.
0: Tot bé?
11: Muy bien, perfecto.
0: Encara emocionat per la retirada de divendres de la samarreta?
11: Todavía emocionado, la verdad. Si lo pienso, digo, wow.
0: Ara en parlarem amb el Sergio Lozano, perquè ens acompanyarà fins una bona estona aquí per parlar de la seva nova etapa, d'aquest moment tan emocionant que va viure el Palau Laurana divendres passat amb la retirada de la seva samarreta. Ens visita avui el que t'hi jugues tot un mite. Anem a xarxes, va, Willy.
6: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
12: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube... Facebook, whatever.
13: @quetijugues.
0: Hola, Núria, què tal?
14: Què tal, Flaqui, com estàs? Sí, tot bé.
0: Sí.
14: Avui et portaré una cosa que t'agradarà, perquè la Mini Amal és youtuber, també.
0: Ah, sí?
14: Sí, bueno, té un canal de YouTube, tot. Es diu La Mini Amal, la veritat és que té moltes visualitzacions.
5: Molt original, eh, el nom.
14: A veure, Bruno, si tu et diguessis la Mini Amal, no et posaries un altre nom al teu YouTube.
5: Una petita broma.
14: No, està bé. Doncs Bruno, Flaqui, Nil, la Mini Amal ha penjat un vídeo d'un dia amb la Mini Amal.
0: Ah, mira.
14: Un dia amb ell, es veu com va l'entrenament, i mira, aquest és el moment en què explica a Valde, a Marc Casado i a Fermín que està fent un dia, una gravació per YouTube de com és un dia amb la Mini Amal.
15: Imagina que estás grabando un día conmigo en YouTube, hermano. Estás grabando un día con la Mini. Pero ¿cómo puedes grabar un día aquí?
16: Pero si puedes para mirar a YouTube, bobo.
15: ¿Ah, sí? Pero tienes que hablar a la cámara, ¿sabes? Ahora va a desayunar.
16: Bueno, pues tienes que hablar con ellos.
15: Ahora va a desayunar.
16: Con el calvo... Valde y Fermín.
15: Hay que ser realista, hermano.
16: No puedo decir lo que te quiero decir ahí, ¿verdad?
14: Li diu calvo a sí. Marc Casado.
0: Ah, mira.
14: Sí, directament.
0: Li diuen calvo a Marc Casado.
14: I llavors, després de l'entrenament, la Mini Amal torna a casa i explica una mica quins plans té com a futbolista professional a la tarda.
17: Quan ara he vuelto a entrenar, todo el mundo piensa, no, ya está, la vida de futbolista me ha acabado. Pues no, vamos a rodar ahora de Marc Perman. No sé a qué hora acabaré, mira. Se supone que acabo en 3 horas. Vamos a grabar a la hora que llegue y yo creo que saldré en 4 o 5 horas después. Y luego cuando llegue a casa yo creo que ya estoy libre, creo, pero no tengo ni idea.
14: Per cert, no ho he posat perquè realment a nivell sonor no porta gaire, però la gravació que va a la Mini Amal és amb Ronaldinho. Les imatges sí que valen la pena, és un anunci, i ho grava amb Ronaldinho, però és veritat que no s'escolta gaire de la conversa entre la Mini Amal i Ronaldinho, però el canal de YouTube de la Mini ha un dia complet amb el futbolista del Barça.
0: Gràcies, Núria. 12:44.
6: Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
18: No egos, because the egos kills every success.
19: Els egos maten l'èxit. La guardarem com a frase de capçalera.
6: Què t'hi jugues?

0: Joan, què ha de sonar al balcó d'aquest dijous 4 de juny?
1: Doncs probablement, evidentment, una mica de Bad Gyal. O The Cure.
0: Sí, perquè aquest dijous obrim el balcó des del Primavera Sound per conèixer com es prepara el festival més gran del sud d'Europa i el més massiu del nostre país.
1: Ballarem moltíssim.
2: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.

0: presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
3: El Què t'hi jugues? 1:05. Ara sí? 1:05. 1:05. El Què t'hi jugues? Ens divertim.
4: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Para divertirme, para divertirme.
3: Ens divertim avui i ens divertirem aquest divendres amb el programa que farem a Tarragona i amb el qual esperem que vingueu a veure'ns. Si voleu fer-ho, aquest divendres dia 5 de juny, anem a Tarragona a començar a escalfar ja el Tour de França, que ja sabeu que aquest any surt des de Barcelona i passarà per moltes localitats catalanes, una d'elles Tarragona, i per això aquest divendres fem el programa des del vestíbul del Teatre de Tarragona, la Rambla Nova. Allà passarà el Tour de França d'aquí unes setmanes i anem allà doncs, a fer aquest programa on podrem tenir, doncs, podreu fer-vos fotos amb el trofeu del Grand Depart, tindrem convidats molt especials i vindrà gent de la taverna. I parlem molt de ciclisme i molt de futbol i passarem una bona estona. Si voleu venir, envieu-nos un missatge, digueu-nos el vostre nom i cognoms i quan sereu. 606-32-72-11. 606-32-72-11 i ens envieu el missatge i en prenem nota i divendres 5 de juny ens veiem en aquest Què t'hi jugues que farem a Tarragona. Al llarg de la primera hora hem assistit a un rècord Guinness a Piera amb el Toni Bou i vull tornar cap allà perquè em sembla que el Martí està amb el protagonista del dia. Martí Juncà, què tal? Bona tarda de nou.
5: Hola, Flaqui, doncs sí, estem aquí amb el protagonista d'avui, Toni Bou, com estàs?
6: Hola, molt content del rècord.
5: 53 salts. Com s'aconsegueix aquest rècord?
6: Doncs mira, la veritat que una mica espantat, perquè ahir vam vindre a provar una miqueta, algun vídeo es movia, amb 20 intents que vaig fer més o menys, vaig aconseguir-ho 2-3 vegades només, però bueno, avui ha sigut una mica millor, ho hem pogut aconseguir, davant de tota la gent de Piera, una hora complicada, amb molta calor, així que merci tots per vindre.
5: I com se t'acudeix aquesta idea? Al final, que et despertes un dia i dius, bé, avui plantaré 48 bidons a la rotonda de Piera i començaré a fer salts. Com s'ha tacut això?
6: Bueno, la veritat que va ser idea de Repsol. Ells bueno, pues sempre busquen coses diferents. Fa dies que em van dir aquest any hauríem d'intentar aconseguir algun rècord. Tenim diverses idees i vaig dir, bueno, m'agradaria molt que el primer fos a Piera per lo que lo significa per mi. I, evidentment, ràpid ells van dir, bueno, la rotonda es podien fer algo especial. Evidentment, pues, ells que venen això, aquest producte, pues, els bidons era algo molt interessant per ells i ràpid va sortir la idea. La rotonda no és la ideal perquè té un metro i mig de desnivell, doncs una mica els bidons amb contraperalte, una mica difícil, però ha valgut la pena.
5: Doncs, Flaqui, ja escolteu en Toni en directe pel Què t'hi jugues, per preguntar-li el que vulgueu.
3: Toni, què tal, com estàs? Enhorabona.
6: Hola, molt bones, molt bé, molt bé.
3: Clar, bé, ho veiem des de l'estudi, amb les imatges que ens enviava el Martí Juncà, i clar, aquest desnivell, t'ho deu haver complicat bastant, això, no?
6: Doncs sí, no? La veritat que molt més del que esperàvem, sobretot ahir quan vam veure que els bidons, encara que estiguessin plens d'aigua i soldats, doncs per la part de dalt flexaven, i això feia que no podia anar a poc, heu de fer la volta bastant ràpid, i bueno, doncs amb 3 intents entren aquell nervi de dir a veure si no ho aconseguiria en 3 o 4 intents, no? Em quedaré sense el rècord amb tanta gent que ha vingut a veure-ho, així que bueno, doncs he fet aquells petits nervis, no de carrera, però similars, i al final s'ha pogut aconseguir.
3: Crec que tenies ja algun rècord Guinness també tu, no? En tenies dos més ja, oi?
6: Sí, tenim un parell de salt de llargada, d'una paret també que vam aconseguir una a França i una a Palau de Plegamans, així que bueno, doncs tenir una Piera també fa algo que sigui diferent.
3: Sí, noi, clar, com que no en tens prou amb el rècord de mundials que tens a les esquenes, doncs vas fent rècord Guinness també en diferents proves. Escolta'm, això de tenir la rotonda a Piera, al teu poble, a la teva localitat, que vingui tota la gent a recolzar-te, també deu ser un subidón per tu, no?
6: Doncs sí, la veritat que, com he dit, no, vindre aquí a les 12 era el millor per la premsa, però no per la gent, i he fet un gran esforç per estar aquí, amb molta calor, amb un dia de feina, així que superagraït, i com dius, no, m'he sentit molt ple i molt orgullós del poble.
3: I a nivell competitiu, més enllà del rècord Guinness d'avui, li estem donant forma ja al 40è mundial o no?
6: Estem allà, estem treballant, a Japó va anar molt bé, setmana següent tenim Andorra, estem fent una molt bona feina, amb l'espatlla hem treballat molt bé, segueixo, pues, evidentment, amb els tendons trencats, però
3: bé.
6: Amb tot l'equip estem fent una feina de recuperació molt i molt bona, així que una mica amb pinces, però cada dia una mica millor.
3: Però cada dia millor, i ho celebrem amb el Toni Bou, que és un dels bons amics del programa, que ens ha vingut a visitar, doncs, cada vegada que ha guanyat algun dels seus molts mundials, en T39, va cap al 40, doncs celebrem el camí que estàs fent, i aquest rècord Guinness que hem viscut en directe aquí al Que t'hi jugues, i del qual ens en sentim també molt orgullosos. Toni Bou, gràcies i enhorabona.
6: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Doncs el Toni Bou amb el Martí Juncà. Martí, des de Piera, entenc que la gent ja desfilant i acabant de felicitar un dels ídols que tenen a Piera, no?
5: Sí, ara mateix aquesta rotonda ja està pràcticament buida, queden uns quants fans encara que
3: demanen. No ho has volgut provar, tu? No ho has volgut provar? Encara que fos sense
5: botos. M'ho han proposat, però he dit que no. Perquè he dit no, perquè encara el superaré jo i no li vull treure el protagonisme. Toni. Però encara queden unes quantes dotzenes de persones que volen aprofitar per aconseguir els últims autògrafs després de que Toni Bou hagi aconseguit aquest rècord històric.
3: Doncs ha estat una de les imatges del matí que hem viscut en directe amb el Martí Juncà des de Piera, aquest rècord Guinness que ha superat amb aquests 53 salts a la rotonda Toni Bou de Piera, el Toni Bou que està protagonista també al Que t'hi jugues. Martí, gràcies.
5: Apa, ens veiem demà.
3: Fins ara, una abraçada al... Aquest era el Martí? Va, una idea, per cert, si hi ha algun problema amb la moto, si tens algun problema amb la moto, ara estic intentant fer allò que fa tan bé el Bermúdez i que a mi no em surt gens bé.
7: Però t'estava quedant bé.
3: És que m'has mirat, m'has fet riure i ja m'has fet riure.
8: Ha perdut el fill.
3: Este soci del RAC... Mira, hi ha una història real d'una família de socis del RAC que van acabar dient sort del RAC. 6 del matí, el fill se'n anava d'Erasmus. Cotxe carregat per anar a l'aeroport. I de sobte es queda sense bateria.
7: Ostres,
3: merder. Què fas? No, però no mateixis. Trucada al RAC. Trucada al RAC, el mecànic li canvia tot plegat, li arregla la situació i arriben a temps per agafar. Què van dir? Sort del RAC. I és que fer-se soci és tenir cobertura davant de qualsevol imprevist, protecció a la carretera, en viatge a la llar, per tota la família, perquè el RAC hi són, per ajudar. Sort del RAC.
2: Què t'hi jugues?
3: Ens ha enviat un oient un missatge, el Juan Carlos. Escolteu-lo.
9: Bermú, buenos días. Ya tienes trabajo con Mitchell esta semana para la imitación. Un saludo.
3: Ja ho dèiem, perquè hem escoltat a Mitchell parlant en anglès en el seu primer missatge com a nou entrenador de l'Ajax d'Amsterdam. Mitchell ja té destí i el Girona treballa en el seu relleu. Nil, deixa'm saludar l'Àlex Luna també. Àlex, estàs per aquí?
10: Hola, bon dia. Sí, estem per aquí.
3: Treballant al Girona en trobar peça capdalt i capital pel retorn a primera. Qui serà el nou entrenador?
7: Home, jo crec que el primer ho ha de tenir clar aquí a Gàrcel, que per cert, després d'unes setmanes, una setmana sobretot molt complicada, des d'aquest dilluns ja funciona amb normalitat preparant la temporada. Aquí la situació és clara i és que hi ha diverses banquetes de primera divisió que no tenen encara entrenador, que és la de l'Elx, que és la del Rayo, que és la de l'Osasuna, i la del Girona ara mateix, per motius evidents de segona divisió, està per sota d'aquestes. L'opció número 1, almenys la informació que tenim, si no l'Àlex em corregeixi, és que Carles Martínez, amb qui vam parlar fa unes setmanes...
3: Que ens va dir que tenia ganes de tornar cap a la Lliga Espanyola. Sí,
7: totalment. Sí. És un dels entrenadors que està a les quinieles també, tant de Rayo com d'Osasuna, i el Girona el vol. El tema és que el Girona està en la segona divisió, bueno, doncs no ho fa tan fàcil, perquè evidentment jo, pensant en la visió de Carles, vens de fer 3 temporades a la Ligue 1 fent-ho molt bé, doncs entenc que baixar de categoria és complicat. La informació és que el Girona el vol, que li ofereix un bon projecte, crec que l'Àlex té algun detall més, i és l'opció número 1. Altres opcions que hi pot haver, que hi ha, són els germans Álvarez, que són els que estan al filial, també hi ha Quique Álvarez i Òscar Álvarez, s'ha parlat també, o s'ha mogut també el tema al voltant de García Pimienta, més o menys un entrenador d'aquest perfil, i altres entrenadors, com per exemple Alessio Lichi, Alai, que ahir ens va deixar, perquè es va autodescartar ell mateix, no l'han trucat, aquesta és la realitat. Per tant, la situació és aquesta, jo crec que no es demorarà més de aquest cap de setmana, és a dir, a la que tu marxis al Mundial, Flaqui, l'entrada del Girona ja s'ha de saber.
3: Doncs sí, perquè entenc que Girona, Àlex, ja començarà expectació, no?, per saber qui serà l'encarregat de dirigir el retorn cap a primera.
10: Sí, no només això, sinó quina plantilla es crearà al voltant, perquè la intenció del club és mantenir el major número de jugadors possibles, mantenir el bloc per intentar pujar a primera. Això també és important per l'entrenador. Per això també no s'està parlant gaire de jugadors que podrien continuar o no, com Estuani, David López. M'imagino que el paper de l'entrenador també hi tindrà a veure, perquè ell també voldrà decidir amb qui compta i amb qui no, i a priori, més enllà del que ha dit en Nil, doncs si Carles Martínez jo crec que és el número 1 pel Girona, i que a més el Girona ha de jugar amb cartes que puguin no tenir altres equips, estic parlant de Sou i de la carta Group City i Projecció, i després sobre l'Ezio Lixi, la informació que jo tinc és que està esperant aviam si arriba algun projecte de primera, perquè no descartaria el Girona, però clar, està a primera no només en una lliga espanyola, sinó una estrangera, doncs també per ell seria prioritari. Si no tenen la carta dels germans Álvarez, tenint en compte que Adai doncs ja estaria descartat.
7: Hi ha un nom que hem parlat de Mitchell, que segurament està inclús per sobre Mitchell, que és el de Cristian Estuani. No té contracte amb el Girona, li agradaria, o la voluntat del futbolista és continuar jugant al Girona, però a dia d'avui, això sí que és notícia, no té encara cap notícia del club.
3: És a dir, ell vol continuar, li agradaria continuar jugant al Girona? Quants anys té ja, Estuani?
7: Farà 40.
10: 40, fa aquest any.
7: Farà 40.
3: La intenció d'ell seria seguir jugant al Girona.

0: Jo crec que estem ara mateix al Girona en un context en el qual, si no saps qui és l'entrenador, si fa 3 dies el director esportiu encara tenia dubtes de si continuava o no, bueno, un procés de dol, de recuperació, i s'han d'afrontar aquestes coses, igual que Stuani vol continuar, per el que jo tinc entès, i crec que l'Àlex també, la voluntat del club ja és fer-li arribar aquesta proposta, però clar, ha de ser una proposta molt més a la baixa, molt més adaptada a la situació econòmica, però Stuani no es vol retirar, vol continuar jugant i vol continuar sí. jugant al Girona. Igual sí, sí. que David López Ales, que crec que també té una oferta sobre la taula.
1: Sí, i també a la baixa, semblant el que va passar en casos com Juanpe, com Juan Carlos, jugadors que ja tenen una edat, i que només els hi pots oferir, sobretot per rendiment, que és el que va dir Quique Càrcel. Al final tot anirà en funció dels minuts que tinguin i del rendiment que donin sobre el terreny de joc. Jo tinc dubtes sobre la continuïtat de David López, sempre i quan s'hagués quedat Mitchell. Ara que ja no és aquí, doncs sí que el club li ha presentat aquesta oferta. Amb Stuani jo crec que encara no té oferta del club perquè no és una prioritat, passa tot per l'entrenador i el club sap que té la carta de saber que Stuani vol continuar al Girona i que no tindrà fàcil marxar qualsevol altre equip, per tant ara mateix no és prioritat, i així anirà passant amb alguns altres perfils de jugadors, més enllà de que el club intentarà traslladar a jugadors importants com Brian Hill, Banat i companyia, que la intenció del club és retenir-los.
0: I per cert, una última cosa per acabar, sí. Flagui, que ara m'ha vingut al cap, Axel Witsel va firmar un contracte amb el Girona de 1+1, això sí que també és notícia, però una de les clàusules que hi havia en aquest contracte era per minuts jugats, les compliria, però també hi havia una clàusula que no s'activava aquest 1+1 si hi havia un descens. És a dir, ara mateix Axel Witsel està lliure, una altra cosa és que després ara es posin a sentar a renovar amb el club, o no, que jo ho veig complicat, però el 1+1 aquest no es fa efectiu perquè tenia una clàusula que si baixava el Girona quedava lliure, per tant Axel Witsel un dels que queda lliure.
2: Doncs la sensació que el Girona està tot una miqueta en stand-by. També entenc que el club ha quedat una miqueta fora de joc després d'un descens que unes setmanes enrere ni tan sols es contemplava per com estava l'equip aparentment ben situat a primera. El rush final de la temporada doncs, va acabar condemnant el Girona. Bruno, per si algú no coneix o no ha seguit la trajectòria de Carles Martínez, ho ha fet molt bé a la Lliga Francesa.
3: Sí, ell va arribar com a segon entrenador l'any en què guanyen la Copa Francesa i va ser bastant curiós perquè, sobretot tenint en compte com havia crescut l'equip en base a les dades que havia tingut el Toulouse des de l'arribada de Carles Martínez com a segon entrenador, van veure que la pujada de rendiment era tan bèstia que li podien donar la banqueta a ell, perquè el principal entrenador havia decidit retirar-se, li van donar la banqueta, han venut cada any a molts jugadors per un valor de mercat impressionant.
0: 100 milions, crec,
3: sí,
0: no?
3: Sí, a l'últim mercat li van fitxar jugadors per valor de 100 milions i va fitxar per uns 10, una cosa així. Mai ha patit per quedar-se quan el Toulouse és un equip modest a la Lliga Francesa i la feina, la tasca, el treball ha estat molt, molt bo.
2: Doncs ell ens va dir en una entrevista que el que t'hi jugues fa unes setmanes que la seva idea era tornar a la Lliga Espanyola, tant de bo pugui quallar, veurem si és a Girona o és amb una banqueta de primera divisió, però evidentment pendents del futur, tant de la banqueta del Girona com de Carles Martínez, veurem si acaben finalment lligant i quadrant entre ells. Àlex, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, abraçada.
2: 1:19.
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2...
5: Yo creo que...
4: Amb Sique Rodríguez... I Lluís Flaquer.
5: Yo lo conozco y tienen ganas de jugar al fútbol.
4: ¿Qué te jugas?
5: No,

0: És aquell moment que heu de deixar tot el que esteu fent. I si voleu Wonder Goal, la col·lecció de capibares de Mr. Wonderful, és el moment, si no ho heu fet ja, crec que ho heu fet, de marcar el 93-344-14. És brutal, aquesta col·lecció de capibares. 15 seleccions, perdona, sorpresa. Bolis esborrables, un clauer, un cromo. Si us voleu unir a la febre Wonder Goal, ho teniu, ara es veu millor, ara que comença el Mundial, doncs amb aquests bolígrafs de les capibares de Mr. Wonderful, doncs, mira, mira que guapos. I'm Mexican, I'm Japanese, I'm Moroccan, I'm Portuguese, I'm Spanian. En fi, hi ha trucat l'Alexis. Alexis, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Des d'on truques? Tal?

0: camí cap a la feina.
1: Camí cap a la feina. I això on és? Es pot dir o no?
0: Ara mateix estic arribant a Manresa.
1: Arribant a Manresa. Molt bé, doncs has estat ràpid, perquè no havia dit al telèfon que ja havies trucat, ja havies marcat per tenir aquesta col·lecció, que realment és brutal. Ja saps que si la vols, demanem dues coses. Una, que em diguis del món de l'esport a qui li regalaries aquesta col·lecció brutal de Wonder Goal de Mr. Wonderful. Algú que et caigui bé.
0: Pues jo li regalaria a Puyol.
1: A Puyol. Ah, mira, molt bé. I a qui no li regalaries mai? Que diu, no em cau bé.
0: A qualsevol del Madrid.
1: A qualsevol del Madrid. Molt bé. Doncs nosaltres, Alexis, sí que te la regalem a tu. Per tant, no pengis, que l'Helena t'agafa les dades. Gràcies per trucar i t'endús aquesta col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful, Wonder Goal, amb aquest boli esborrable, clauers, cromos, i és una meravella. La gaudiràs. Gràcies, Alexis.
0: Molt bé, gràcies.
1: Doncs, mola, mola. 1:21, ens anem cap a Madrid perquè hi ha activitat al voltant de la selecció espanyola. Anton Meana, què tal, com estàs?
2: Bona tarda, muy buenas, Joaquín.
1: Som en prèvia de partit. Demà podrem veure jugar ja a la selecció espanyola. Primer amistós de preparació pel Mundial.
2: Como dice Miguel Ángel Lara, compañero de marca, contra los Leones de Mesopotamia, contra Irak, que es el rival mañana en Riazor. Ha tenido lugar el entrenamiento. No han estado ni Nico ni Lamín, pero no cambia nada el discurso. Lo explicó anoche De la Fuente en el Larguero, lo acaba de repetir. Va muy bien Lamín. Dicen que podría llegar para el primer partido. Como tantas veces lo ha repetido el seleccionador en 24 horas, creo que es una manera de decir está bien, pero ese día no lo voy a poner. Creo que, salvo que evolucione muchísimo en estos días, no le veremos el día 15 contra Cabo Verde, pero sí que podría estar si quisiera el seleccionador. El ambiente es muy bueno y el debate que no quiere abrir De la Fuente, pero que sí que está en los medios, es el de la portería. ¿Quién va a jugar mañana? ¿Si va a hacer algún tipo de rotación en este partido para que juegue incluso un rato Leo Román, el portero del Mallorca, que ha estado completando la semana de entrenamientos? Sobre la portería, ha dicho lo siguiente Luis De la Fuente hace un minuto aquí en Las Rozas.
3: Están en un momento muy bueno para a la altura de la recuperación que se encuentra. Yo creo que van a poder estar para el primer partido.
1: Aquest és el tall en què parla de la Minya Mali, de l'estat dels lesionats. De seguida recuperem aquest tall de la porteria.
2: Disculpa, ja... me equivoco, yo estaba aquí leyendo y leí mal el guión. No sabía qué cosa tenía que tirar.
1: Cap problema, només faltaria, escolta'm. Fins i tot Meana s'equivoca.
2: Crec que és la primera... No me suele pasar a mí esto, eh?
1: Primera vegada que... No, és la primera vegada que crec que t'equivoques en antena, imagina't. I mira que fa anys que t'escolto.
2: No me suele pasar a mí esto.
1: No, però... no et passa mai. Mira, ja que hi som, si voleu, crec que sí que podem escoltar el tall que deia Meana sobre la porteria i el que pretén fer De la Fuente.
3: Vamos a ver, queremos ver que partido a partido lo que más necesita el equipo, lo que más nos conviene. Esta noche llegan los tres de la Champions, llega David, no va a estar ninguno convocado mañana, luego tendrá que jugar uno de los tres porteros que tenemos aquí en la lista, que de hecho han iniciado la concentración con nosotros, y veremos, insisto, ¿qué es lo que más nos interesa? Todo pensando en llegar en las mejores condiciones al día 15.
1: Entonces...
2: Para el grupo no hay debate. Uh-huh. Explicó Santiago Valle que para Joan García no hay debate. Pero mediáticamente sí creo que puede ser uno de los temas del Mundial en caso de que Unai Simón no lo haga bien alguno de los días. Porque la sensación general de la prensa nacional e internacional que sigue al equipo es que el mejor portero de España es Joan García. Y que, evidentemente, juega Unai Simón porque es un buen portero y porque es el portero de la selección y no le ha fallado nunca a Luis de la Fuente. Pero eso que dice De la Fuente de tenemos 5 de los 10 mejores porteros del mundo, yo creo que en ese saco no está Unai Simón. Creo que es el mejor portero de la selección, de acuerdo. Ha sido una leyenda de la selección y entiendo que el seleccionador le ponga. Pero entiendo el debate en la prensa, como digo, nacional e internacional, porque en ese ramillete de porteros buenos de España a nivel mundial, que si tenemos al portero del Arsenal, que si tenemos al portero del Chelsea, que si tenemos al portero del Barça, pues yo creo que en ese saco no está Unai Simón, de los mejores porteros del mundo, creo que no lo está. Entonces entiendo el debate, pero para él está clarísimo que su portero en este Mundial es Unai Simón.
4: Totalmente de acuerdo. Yo me escuchaban ahí a Luis de la Fuente, coincideixo 100%, crec que Unai serà el seu porter i que ha de passar alguna cosa molt grossa, fins i tot que ell pugui justificar d'una altra manera, és a dir, no només de forma esportiva, que hi hagi alguna molèstia que acompanyi un mal rendiment d'Unai perquè la cosa canviï durant el Mundial, jo crec que serà Unai de principi a fi.
1: I Beana, creus que s'acabarà el debat en el primer partit oficial del Mundial o ens acompanyarà tot el Mundial, això?
2: Pues no, yo creo que no va a acompañar todo el Mundial, pero creo que le beneficia a la tranquilidad del grupo, creo, esto es una creencia que no tiene ninguna base científica, que los dos primeros de España son bastante asequibles. Entonces, que tú llegues tranquilo contra Cabo Verde, que a lo mejor no te crea mucho peligro, y que no te marque un gol Arabia Saudí, bueno, que eso te tranquiliza. Si el primer partido fuera contra una potencia mundial y te gana 2-0, pues te generaría más ruido. Creo que vamos a ir día a día, como en cualquier mundial. España ha tenido cambios de mundial en mundiales y en Eurocopas. No en esta generación, pero sí con Cañizares y con Zubizarreta. Sí pasó en la Eurocopa del 2000, con Molina y con Cañizares. Ha ocurrido. Aquí, repito, no hay debate. Me gusta lo que contó Santiago Valle, que Joan García sabe a lo que viene y que lo asume con felicidad. Pero me parece que es tan obvio que es un porterazo que si en algún momento vienen mal dadas, el debate externo va a continuar.
1: A veure què passa amb la porteria. La sensació és que Unai Simón jugarà al Mundial i em sembla que per poc a pugui ja després del Mundial el canvi a la porteria sí que serà més natural. De l'entrevista de la Fuente i el larguero Manu Carreño, doncs mira, li va enviar un petit missatget entre cometes a la Minya Mal de la Fuente que diu que serà millor si pensa en el col·lectiu.
5: És un futbolista especial, és diferent. Un jugador de nivell... Són muy pocos los jugadores en el mundo que tienen ese nivel. Ahora... Será mejor en la medida que entienda que el colectivo le va a hacer competir mejor y crecer más. Y además está en esa edad de que lo tiene que entender. Y hay que darse cuenta que también sus compañeros de viaje tampoco son flojos.
6: Claro, no
5: tenemos
6: no son
5: al Balón
6: flojos,
5: de Oro, tenemos a, yo creo que en determinadas posiciones a los mejores jugadores del mundo, como lo es él, pero creo que en otras también los tenemos. Luego, entonces, eso es una cura también de humildad para decir... Yo soy importante, pero tengo aquí otra generación de futbolistas fantásticos. Y esto es la fortaleza de este equipo, de este grupo.
1: De la Fuente, que compta amb la Minya Mal, que si serveix al col·lectiu serà millor encara del que és. I una reflexió que em va cridar l'atenció, Meana, que és Luis de la Fuente i l'estima que té per Gavi.
5: Gavi es una persona muy querida dentro de todo el grupo. Yo le he dicho el juguetillo, espero que no le moleste, porque es el que da alegría, está todo, gasta bromas a uno, a otro, le da igual, que sea veterano o menos veterano. Casaba muy bien con Dani Carvajal, casaba muy bien con Álvaro, casaba muy bien con Rodrigo, casaba muy bien con todos, porque es una persona muy querida, muy querida. Y luego futurísticamente te ofrece también una posibilidad de jugar de diferentes maneras, bestial, una barbaridad, muy bueno. Pero Gavi... Yo creo que su fortaleza, lo que más aporta precisamente es eso. Es en eso de unión con todos. Hay un grupo y lo casa bien y lo cierra bien. Siempre está pendiente de agradar a todo el mundo. Es muy bueno. Pero bueno, vuelvo a decir, he comentado entre los cuatro capitanes que tenemos casi nada, pero bueno, que cuando no están...
6: Que hoy podría ser el quinto capitán.
5: Por supuesto, y le tocará y lo hará muy bien. ¿Por qué? Porque ha tenido muy buenos maestros. Porque además es un chico muy observador, se fija mucho. Y entonces va a ser, cuando le corresponda, que todavía le queda mucha cuerda por delante, mucho camino que recorrer, seguro que serà un gran capitán.
1: Doncs de la llista que va fer de la Fuente dels 26, Meana, potser Gavi era el nom que va aixecar una miqueta més de soroll, jo no ho entenc, però queda clar, el juguetillo le encanta de la Fuente, ¿eh?
2: Pero es que es Gavi, es que yo estoy contigo, yo tampoco entiendo el debate. Gavi jugando en el Barça con el nivel que tiene, con la experiencia que tiene, su segundo mundial a sus años, es indiscutible en este equipo. Me llama la atención, no caía hasta que lo dijo de la Fuente en la entrevista, el rol que va a tener de capitán Ferran, que es una persona bastante más introvertida con los medios, que es una persona a la que pues le afectan bastante las críticas y en cuanto puede saca un poquito de pecho. Quiero ver cómo es ese rol de Ferran. Se van jugadores que en el grupo han sido muy importantes, líderes en el campo, Carvajal y Morata, líder fuera del campo como era Remiro. Quiero ver, ¿no?, en un Mundial tan largo, si vienen maldadas, si hay que ponerse a decirse a la cara asuntos internos en el vestuario, cómo es ese rol de Ferran como uno de los cuatro capitanes de la selección española.
1: Doncs veurem què passa. Demà Espanya juga. ¿A quina hora juguem a Riazor?
2: ¿A qué hora jugamos mañana, Javi?
7: A las 9.
1: Hola, ¿qué tal? Hombre, Javi,
7: buenas
1: ¿qué tal?
7: Noches.
1: ¿Todo bien o qué?
7: ¿De día o de noche?
2: De tarde.
7: Ah, es tarde, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Molt bé, ¿y tú? ¿Todo bien?
7: ¡Hombre! ¡Lucky! ¿Qué tal?
2: No
7: estamos,
2: sabía con quién estaba hablando.
7: No sabía
2: con
7: me ha puesto así y...
2: No, porque si sí, sí, sí. En el boleto de la una no le quedaba claro.
7: Por cierto, te quedó muy bien la final de Champions. Me gustó mucho.
2: ¡Hombre!
1: Pues te lo agradezco porque muchísimo.
7: Ahora te lo digo públicamente.
2: Yo te gusté menos.
7: Está Bruno.
4: Yo te gusté menos.
7: Ah, es que no, bueno, Bruno, también te quedó muy bien. Y a Dani Garrido, si me está escuchando.
1: Seguro que está escuchando. ¿Todo bien, Javi?
7: Enhorabuena, ¿eh?
1: ¿Ya tienes la maleta hecha o no?
7: ¿Os gustó ayer Luis de la Fuente?
1: Estuvo sembrado.
7: Porque he escuchado a gente que no le gustó.
1: No. ¿Quién ha dicho que no le gustó?
4: Ayer
7: bien. Alguno.
2: Talavera, Pulido, Gallego, podemos seguir.
1: Ah, pero Talavera porque está dormido.
7: Vale, un tío simpático que te recibe
2: de Coque,
7: te hace una entrevista y...
1: No dijera lo de Coque.
7: Y yo qué sé, luego te gustará más o menos, pero no sé. Ojalá me la dé a Luis Enrique, ¿no?
2: Tú ya te vas mañana y no vuelves hasta el 20 de julio.
7: Yo, cuando, hasta que Dios quiera. Ahí estamos, lo que haga falta.
4: Javi, el tema del chándal de la selección es mejorable, ¿eh? No, o sea...
7: El chándal, me gusta la parte de arriba, no me gusta el pantalón.
4: Pues mira, firmo. Sí.
7: Pero la parte de arriba me gusta.
4: Tú que eres un tío con estilo.
7: Pantalón queda un poco raro.
4: A la próxima tienes que poner ahí orden, ¿eh?
7: Pues sí, yo lo pondría. Mira, un amigo mío participó en un regalo de cumpleaños y me regalaron la camiseta de retro de España de Fernando Hierro.
2: Sí, la de Italia 90. Se la regalamos a Javi el otro día.
4: Va, 60 años.
7: Me la llevo. Me la regaló. Muy bien portats.
4: Muy bien llevado.
7: Bueno, pero.
1: La afecta a Javier Raed al chándal de la sanción y queda bien. La parda, dale la parda.
4: Es que el tema es la percha.
7: Bueno, que os quiero mucho, ¿eh?
1: Bueno, Javi, buen viaje.
7: Hay que ganar el mundial. Chao.
1: Antón, ¿alguna cosa más?
2: No, que el césped está bien, según de la fuente, que lo de Riazor se va a solucionar sin ningún problema. Y que mañana ni Nico, ni Lamín, ni Víctor Muñoz, los tres tocados, tampoco van a jugar ninguno de los del Arsenal, los que llegan hoy y ayer Diego Merino, que ha entrenado hoy pero que no va a jugar, y ha dejado claro que los nueve que han estado completando entrenamientos no van a estar todos, porque él, lo de mañana, dice de la fuente, no es un bolo de verano, es un partido de preparación para el Mundial, que entiende que no es la máxima exigencia para la prensa, pero que ellos tienen este partido planificado como un paso más para llegar bien al debut del día 15 contra Cabo Verde.
1: Doncs el seguirem al carrusel deportiu, evidentment tot el que faci la selecció espanyola i tot el que passi en el Mundial, que comença el dijous dia 11 de juny. Me han una abraçada.
2: Otro para vosotros, chao.
1: 30 segons, Bruno, però has vingut molt sorprès amb Haití avui.
4: Sí, és que és una de les seleccions que tinc anotades com segurament una de les pitjors, si no la pitjor, i aquesta matinada contra una selecció mundialista, perquè Nova Zelanda jugarà també el Mundial, ha guanyat 4-0.
1: 4-0.
4: Sí, és el resultat que hem tingut, he vist només el resum, però em té una mica capficat aquest tema.
1: Doncs seguirem el Mundial a partir de la setmana vinent. El que fem és una petita pausa i seguim endavant. El que t'hi jugues, fins ara.
8: Què t'hi jugues?
9: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
10: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
11: Ya no hay excusas para ponerte en forma. La revista Men's Health presenta Entrena en 30 minutos, un extra de 132 páginas para ganar músculo, perder grasa y transformar tu físico en tiempo récord. Descubre 25 rutinas full body, recetas fáciles y la guía de entrenamiento definitiva para conseguir el cuerpo que quieres, ya en tu kiosco.
12: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Protec.
13: Es tiempo de reforma. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
12: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
13: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
14: Haz crecer tu negocio con los datáfonos Samap, la solución ideal para cobrar con tarjeta sin costes fijos ni cuotas mensuales. Solo una pequeña comisión por transacción.
15: Llévate ahora el Samap Solo Light por 19,99 € o el Samap con impresora por 69,99 € y ahórrate 100 € con Samap.
14: Con Verifactu incluido sin coste, más de 4 millones de negocios ya confían en Samap. Encuéntralo en tiendas MediaMarkt y Fnac.
16: El Mundial de Fútbol ya ha empezado en la revista Esquire. Ya en tu kiosco, un número especial dedicado al fútbol y al estilo de vida con dos exclusivas únicas. Luis de la Fuente y Pau Cubarsí protagonizan dos portadas imprescindibles antes de viajar hacia la próxima Copa del Mundo. Además, viajes, gastronomía, cultura, relojes y moda. Revista Esquire, ya en tu kiosco.
17: Lolo Lorena, la de Madrid. No es catalana, pero la voy igual. Sí. Lolo Lorena.
18: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiba. Sí, sí, Sensiba en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
19: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
20: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
19: Cada espurna encén la flama.
21: Què jugues? Amb el Sic-Sic-Sique i el Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-Flac-
0: le atenderé.
21: ¿Qué te jugas?
1: Una i 36 que t'hi jugues, reconec que no em vaig fixar en això del xandall, que no, com és la part de baix?
4: És que és un xandall d'aquests que té la part de baix bastant rapada, que va sí. molt enganxada a la cama, i de sobte té un blau així molt cridaner, molt enganxat a la part del bessó i tal, que hem coincidit l'Helena, Diego i jo, aquest matí, que estèticament no seria l'ideal.
1: Ja m'hi fixaré, ja m'hi fixaré. Aquest cap de setmana hi ha un molt bon plan. Sí. A Barcelona, Bruno? Que suposo que t'hi passaràs pel Panenka Fest.
4: I tant. A més, em agafa a prop de casa, vull dir que sí. Junten tots els elements per gaudir.
1: A l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona, doncs se celebra tant dissabte com diumenge aquest Panenka Fest. El director d'operacions de la revista Panenka és l'Àlex López. Àlex, què tal, com estàs?
3: Què tal? Molt bona tarda, molt bon migdia.
1: Ja és una cita ja que va quallant, que està perfectament quallada ja en l'agenda dels amants del futbol aquí a Barcelona.
3: Bueno, esperem que sí, esperem que la gent la vagi fent seva. L'any passat va ser un èxit, va ser la primera edició.
1: Sí.
3: I va superar les expectatives.
1: Per això, perquè la gent ja esperava que es pogués repetir.
3: Exacte, la gent ja ens ho estava demanant. L'any passat la vam fer el mes de novembre i aquest any repetim una mica més d'hora amb el bon temps, amb el bon clima, i la farem doncs ara, a una setmana o a pocs dies de començar el Mundial, fent servir també l'espai exterior de l'antiga fàbrica per poder gaudir de la cervesa, dels food trucks, de la música, per tant, més ingredients que mai per disfrutar d'aquest cap de setmana, on la cultura futbolística serà protagonista, hi haurà jocs per totes les edats, futbolins, un billar gegant per jugar amb el peu, videojoc retro, el Pro Evolution 6 i altres videojocs dels 90 i 2000, i sobretot, videopodcast en directe també, sí. cada dia quatre propostes de contingut, també documentals, i sobretot el que deia, no? un market de samarretes retro, de samarretes vintage, de samarretes històriques del futbol, i especial focus en la història dels mundials, que és el... És la delícia d'aquest festival. Jo crec que és el que més li agrada a la gent, perquè és trobar-se més de 2.000 samarretes increïbles als diferents stands que tindrem, amb diferents botigues i diferents marques. I per tant, aquest any doncs, tornarem a tenir-ho com a producte estrella.
1: No hi ha millor aperitiu pel Mundial, que és a punt de començar.
4: Sí.
3: Exacte.
4: Amb penya tan important com, si no, Àlex, em corregeixes, us ve Jordi Évole, sí. La Lucía Taboada, que és una crac, l'Oriol Romeu, Andrea Orlandi... teniu lo mejor de cada casa, Àlex.
3: Sí, senyor. Bueno, falta molta gent que ens agradaria que estigués, però hem fet una selecció doncs, amb el temps que tenim, amb aquest espai que tenim de dos dies. I efectivament, sí, farem algunes xerrades, alguns videopodcasts en públic que permetran doncs, comptar amb el testimoni de gent com el propi Jordi Évole, com l'Oriol Romeu, com l'Andrea Orlandi i companyia. I estem doncs, molt expectants, molt enfeinats aquests dies, no us enganyaré, perquè al final depenent que fem una revista cada mes i cada dia fem més coses. Per cert, petit guinyo també d'una altra cosa que no era el que estàvem parlant avui, però que també tindrà presència al festival, que és un programa que farem cada dia durant el Mundial a YouTube, que es diu De què planeta viniste, amb el qual també potser algun dia contem amb el Bruno. I per tant, també ho deixo caure. Per explicar la quantitat de coses que ara que s'apropa al Mundial volem fer des de Panenka, I vaja, encantadíssims de fer-les perquè és el que ens agrada. Llavors, no sé si tenim prevista o no la fórmula, però nosaltres tenim o us hem ofert dos abonaments per sortejar entre l'audiència.
1: Home, però què m'estàs dient? Ara sí, mateix l'audiència sí, està sí, aplaudint. Sí. Tenim dos abonaments per anar al Panenka Fest aquest cap de setmana.
3: Doncs, dos abonaments, que vol dir per anar dissabte i diumenge, sí? O sigui, li tocarà una persona els dos abonaments per anar ell i un
1: acompanyant. Sí, sí. Un abonament doble, no?
3: Un abonament doble.
1: Doncs 933-44-14-11, la gent ha dit que hi havia l'abonament i ja estan trucant. Això va molt ràpid, clar, és que quan el premi s'ho val, la gent és rapidíssima. No sé si podem saludar a l'oient o la oient. Javier, què tal, com estàs? Hola, Javier.
0: Hola, sí que, perdona, Flaqui.
1: Des d'on ens truques, Javier?
0: Estamos aquí desde Tarragona.
1: I tu has escoltat que l'Àlex López deia que teníem pels oients un abonament doble.
0: Perdona, que no te entiendo.
1: Ah, perdón, digo que has escuchado que l'Àlex decía que había un abono doble para ir a Panenka Fest, has dicho, esta es la mía, ¿no?
0: Sí, que perfecto, claro que sí, estaba muy atento ahí al programa.
1: ¿Y por qué quieres ir al Panenka Fest? ¿Qué te gusta? ¿El market, los documentales, los programas? ¿Qué es lo que más te interesa?
0: Bueno, la verdad no había escuchado la versión del año anterior, pero lo que habéis ahora acabado de explicar, pues ya me dio ganas de llamar, ¿sabes? De fútbol, me imagino música, ¿no?
1: Futbol, música, és molt, molt futbol, molt documental, molta història futbolística, el market amb les samarretes vintage, tendràs de todo, vale mucho la pena.
0: Ya, por esto, Flaqui.
1: Pues, Javier, gracias por llamar y no cuelgues, que Elena te coge los datos y ya tienes este abono doble para ir sábado y domingo, 6 y 7 de junio, a la antigua Fábrica Damm en Barcelona para ir a esta segunda edición del Panenka Fest. Gracias.
0: Pues muchas gracias a vosotros. Gracias.
1: Doncs ja veus, Àlex, que volen. Escolta'm, per la gent que vulgui comprar entrades, com ho pot fer, com ho ha de fer?
3: Bueno, molt fàcil. Entren a la nostra pàgina web, panenka.org, allà trobaran tota la informació que he desgranat de forma resumida ara a la connexió, però que allà està molt més detallada, i després també l'enllaç amb la compra d'entrades. Són entrades a preus populars, sí, que no ho he dit, però això és important.
1: 6 euros, no? Per un dia, 10 pel torn de setmana. Sí, sí.
3: Exacte, 6 euros per anar dissabte o 10 euros per diumenge o 10 euros per anar els dos dies, i amb tot inclòs, és a dir, anar als videopodcasts, anar a jugar al Pro Evolution Soccer, anar a fer una partida de futbolín, passar pel market o fer una cervesa. Així que esperem que puguem trobar molts amics aquest cap de setmana. I
1: Àlex, important, perquè és un plat que pot ser molt familiar també, tinc entès que els menors de 12 anys, si van acompanyats d'un adult, no paguen entrada, pot ser això?
3: Exactament. Hi ha moltes activitats infantils, hi ha jocs de taula, el futbolíssimos, hi ha el joc plaques, hi ha tots els videojocs, els futbolins, en fi, inclús jocs per pintar samarretes, per més partits, però tot, pues, a partir de 12 anys té aquest preu de 6 euros, però fins als 12 anys no es paga.
1: A l'Àlex el veurem a l'antiga Fàbrica Damm o t'haurem de buscar per Balaïdos aquest cap de setmana?
3: Jo estaré a l'antiga Fàbrica Damm traient fum i de 4 i quart a 6 i quart diumenge una mica aïllat per mirar el partit.
1: Ho dic per si no ho
3: sabeu. Per mirar el partit, ja m'agradaria. Ja.
1: L'Àlex López, a part de director d'operacions de Panenka, és vicepresident de l'Europa, i aquest cap de setmana se us ha girat feina després d'alguna munt de l'anada. Ahir parlàvem amb l'Adai Benítez, que ens deia, mira, ens van marcar el minut 97, però li vaig dir als jugadors que aquest gol encara ens vindrà bé, intentant treure una lectura positiva, perquè ens obliga a anar a guanyar allà i això ens motivarà encara més i ho farem encara millor.
3: Sí, no, i l'Adai sempre fa la lectura positiva, sí, i així, sí. Així ens va, eh? Així ens va molt bé. Per tant, confiem molt en l'equip, amb l'Adai, i que vaja, jo crec que és un equip, l'Europa, que sí que li va millor anar a jugar a guanyar, perquè és un equip propositiu, que sempre vol anar a l'atac, que vol ser protagonista. Per tant, si s'ha de guanyar partit, potser és millor que si s'ha d'empatar.
1: Doncs aquest diumenge, un quart de cinc, juga la tornada de semifinals de play-off d'ascens a segona divisió a l'Europa, que ara ho dèiem, més enllà de l'Adai, esteu vivint un autèntic somni, els darrers 2 anys. Bueno, 3.
3: Sí, sincerament, els 3 anys. Sí, sí. Com a junta directiva portem tot just 3 anys, sí, sí. Vam entrar amb un ascens de tercera federació a segona federació, amb la idea de consolidar l'equip a segona federació, perquè tot just era un acabat d'arribar. El primer any gairebé pugem, campions directes, vam fer play-off. Els últims 10 minuts l'Hèrcules va marcar el seu camp i, per tant, va pujar directe a l'Hèrcules amb el campionat. Nosaltres el segon any ja no esperàvem, perquè va haver-hi com una fugida de jugadors. Evidentment, cridats per altres clubs que van canviar d'aires i ningú esperava que el segon any a segona federació pues, tinguéssim un nivell tan alt i vam aconseguir l'ascens directe guanyant la Lliga. Per tant, aquest any ja era per gaudir, era per disfrutar cada partit, els primers que poguéssim jugar al Nou Sardenya, després també els que hem hagut de jugar a l'exili a Can Dragó i per suposat no estava a l'agenda de ningú poder disfrutar o poder disputar aquest play-off d'ascens a segona divisió, que sembla que quan ho dic no m'ho puc ni creure. Així que bueno, estem en aquest repte ara mateix, per suposat ambiciosos de poder guanyar aquest partit tan difícil a Balaïdos, perquè ni més ni menys que és un camp de primera divisió com Balaïdos, i si ho fem, doncs a la següent eliminatòria ser ambiciosos també i intentar pujar a segona, que seria després de 60 anys a la història del club que no es trepitja una categoria
1: com... Se'm posa la pell de gallina, d'associar Europa a segona divisió i a més amb la possibilitat de tornar a jugar al Nou Sardenya, que això també serà un subidón la propera temporada,
3: Doncs sí, estem desitjant que vinguin els propers partits, els propers reptes i aviam com s'encara tot.
1: Àlex López, que vagi molt bé aquest cap de setmana, aquest Panenka Fest, que serà un èxit, n'estic absolutament convençut per la proposta i per tot el que ens ha explicat que fareu, i que segur que engresca moltíssima gent a viure el que dèiem, aquest immillorable aperitiu del Mundial amb aquest Panenka Fest que es viurà aquest dissabte i diumenge a l'antiga fàbrica d'Am. Una abraçada i gràcies per passar-te pel que t'hi jugues.
3: Una abraçada a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Doncs l'Àlex López explicant-nos tot el que faran, que no serà poc, sinó tot el contrari, en aquest Panenka Fest, que val molt i molt la pena. Bruno, gràcies, eh?
4: Que vagi bé, una abraçada, Flaqui.
1: 13:46, recta final.
5: Què t'hi jugues?

0: més protagonistes abans d'acabar, perquè en el jardí Joan Maragall del Palauet Albéniz, ahir al vespre s'hi va celebrar un homenatge a la figura de l'històric president del Comitè Olímpic Internacional, a Joan Antoni Samaranch. El rei va presidir l'acte i el Jordi Martí, que hi era, va poder conversar amb el conseller delegat del Comitè Organitzador dels Jocs, Josep Miquel Abad, amb el vicepresident del COI, Joan Antoni Samaranch, i amb Pere Miró, un dels més estrets col·laboradors de Samaranch en aquest Comitè Olímpic Internacional.
1: Sí, bon dia, Lluís. Una de les persones que més va tractar Joan Antoni Samaranch és Josep Miquel Abad. Josep Miquel Abad, què tal? Bon dia, bona hora.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Vostè va ser president del Comitè Olímpic Organitzador dels Jocs de Barcelona 92 o conseller delegat del Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de Barcelona. El president era Pasqual Maragall.
2: Exacte.
1: De totes les coses que hem escoltat avui en aquest acte d'homenatge i record a Joan Antoni Samaranch, vostè, dels adjectius, dels qualificatius que han anat sortint, amb quines queda?
2: Jo em quedo amb una, no un objectiu, sinó una afirmació. Si no hagués estat pel Joan Antoni Samaranch, els Jocs no haguessin vingut a Barcelona. És veritat que teníem, pensàvem, un dossier convincent, potser el millor dossier, però sense la seva presència, ja no dic més enllà, sense ell no s'haguessin aconseguit els Jocs.
1: Qui va ser primer, Narcís Serra o Samaranch, Samaranch o Narcís Serra?
2: Això ho ha d'explicar el Narcís. El fet és que públicament tots dos, en un acte públic que es va fer l'any 81, van dir que per què Barcelona no es plantejava fer uns Jocs Olímpics. Qui va parlar amb qui perquè ells, en l'entrega de premis d'aquella nit del Mundo Deportivo, es posessin d'acord en dir-ho, això ho ha d'explicar en aquest moment ja el Narcís. És l'únic que queda.
1: D'aquell trident formidable, Samaranch, Maragall, Josep Miquel Abad, quin rol jugava breument cadascú de vostès?
2: Bueno, pues, Samaranch jugava el rol d'haver fet que els Jocs vinguessin cap aquí, perquè sense ell no haguessin vingut. El Pasqual va ser el gran alcalde que va difondre i va aconseguir que no només el joc, sinó Barcelona, l'esperit de convivència, de solidaritat, de transformació, de renovació. Bueno, i jo vaig fer el que vaig poder.
1: Escolti'm, Oriol Boigas, vostè mateix, sensibilitats diferents, però que van ser capaços d'entendre's amb Samaranch, que tenia una sensibilitat política diferent a la vostra.
2: Bueno, aquest va ser un dels temes que van garantir precisament aquesta capacitat que vam tenir tots, de per damunt del que poguéssim pensar, concentrar-nos en les obligacions que teníem, que era que l'organització dels Jocs de Barcelona fossin modèlics, com van ser, i que transcendissin el fet físic i realment fossin un punt de partida de recuperació d'autoestima ciutadana de Catalunya i d'Espanya. És a dir, ja no som menys que ningú, però tampoc no som més que ningú, però tampoc menys. És a dir, aquella visió que es tenia de nosaltres, país amable, simpàtic, poder organitzat, allà es va quedar. Vam demostrar que érem capaços també d'alguna cosa més.
1: L'última, Josep Miquel, i t'allibero. Per tota aquesta gent més jove, els nostres oients més joves del que t'hi jugues, per tu quin és el record, el requadre de la figura de Samaranch que haurien de retenir?
2: Mira, La seva visió universalista de l'esport i de posar l'atleta, el protagonista, el o la atleta, o sigui, el protagonista per damunt de tot. És a dir, ell era obsessiu en la defensa dels atletes, ells i elles. De fet, ell va ser el que va promoure d'una manera determinant diríem, la participació femenina, no només com a atletes, sinó com a directius. Ell va incorporar membres del Comitè Olímpic Internacional, va crear la Comissió d'Atletes que va incorporar dones. És a dir, en aquest sentit, va ser un transformador molt més enllà del que pensem i del que volem de vegades reconèixer. No, ell va ser un transformador independentment del que després cadascú pensi sobre el que vulguem. Ell va ser una persona absolutament crítica en moltes coses, positivament crítica, per suposat.
1: D'aquí 4 dies, 40 anys del a la Vil de Barcelona, déu-n'hi-do, Josep Miquel Abad.
2: Sí, 40 anys. Bueno, aquí estem.
1: Gràcies per atendre el que t'hi jugues i fins a la propera.
2: A vosaltres.
1: I en aquest homenatge a la figura de Joan Antoni Samaranch, si us sembla, els oients de Ràdio Barcelona i del que t'hi jugues poden saludar també dues persones que l'han tractat moltíssim. Una d'elles és el seu propi fill, Joan Antoni Samaranch. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
1: Escolti'm, de totes les coses que hem escoltat en aquest acte de record i d'homenatge a la figura de Samaranch, vostè amb quins adjectius, amb quines valoracions, amb quines consideracions es quedaria?
3: Jo no em quedo amb coses concretes, perquè tot el que s'ha dit ha sigut interessant, ha sigut molt bonic, ha sigut molt emocionat i m'he estat, jo des de luego, molt emocionat per tot el que ha passat. Però sí que finalment, encara que una ciutat en un puesto com aquest, amb el rei d'Espanya, amb totes les grans utilitats i tots els amics que d'ell i de l'olimpisme, tots plegats aquí per recordar-lo, doncs me quedo amb això, que bona feina ha fet aquest home, perquè després de 16 anys que va passar una altra vida, doncs que encara se'l recordi amb aquest carinyo.
1: I vostè ara fa 40 anys, ara farà 40 anys, de la nominació olímpica.
3: Sí.
1: Vostè on era?
3: Jo estava vivint, jo vivia a Nova York, vaig agafar un avió per arribar aquell mateix dia, vaig arribar tard, quan vaig entrar a la saló, al saló d'actes del Palais de Beaulieu. De Beaulieu, i estava tot com havia començat, i em vaig quedar de peu al costat de la porta contra la paret. I va dir a la vila de Barcelona i no tenia ningú que coneixés i em vaig començar a abraçar amb dos policies que estaven allà protegint la porta. Allà és on era jo.
1: Bé, vostè va conèixer el seu pare tot just néixer, que és el fill de Joan Antoni Samaranc. Jo no sé, el senyor Miró, quan va conèixer el president Samaranc?
4: Home, jo coneixia...
1: Bon dia, senyor Miró.
4: Bon dia, primer de tot, bona tarda. No, jo coneixia el president Samaranc, doncs, evidentment, des de l'època de Barcelona, a l'organització dels Jocs, però quan el vaig conèixer més va ser des de que vaig començar a treballar amb el COI, amb el CIO, com ell deia, a l'any 92, i fins al 2001 jo diria que el vaig estar sempre molt a prop del president Samaranc. El vaig acompanyar permanentment, quasi, podríem dir. El vaig conèixer força, sí.
1: Li he preguntat a Miquel Abad si va ser primer Serra o Samaranc o Narcís Serra, i m'ha dit m'ha fet un dribbling i m'ha dit que ho preguntem al senyor Serra. Vostè ens pot dir alguna cosa al respecte, ara que ha passat tant temps?
4: Pues la veritat, no. Sincerament, perquè de l'època de la candidatura i aquesta època que estem parlant, jo encara estava una mica lluny de tot això. Jo era el director de l'INEF i vaig viure aquell quan el Joan Antoni ara deia doncs, on era ell. Jo estava a l'INEF en aquell moment i ho vam celebrar amb tots els alumnes sortint a córrer fins a la plaça Catalunya, des d'Esplugues, que era on hi havia.
1: I una pregunta última pels dos. Si haguéssiu de requadrar en 30 segons quin és el llegat de Samaranc, quin diríeu que és?
3: Tot el mateix. Tot el mateix.
4: Jo diria que és que ell realment va posar en el centre, en el món, no solament hi ha Barcelona i tal, se n'ha parlat molt avui, sinó en el món, aquest concepte d'olimpisme, o sigui, aquest concepte d'olimpisme, que és la utilització de l'esport per fer una societat millor. En general, ell va saber com ningú utilitzar-la. Per mi és el millor legat que ha deixat això. I avui moltes persones n'han parlat. S'ha parlat del moviment olímpic, s'ha parlat del joc, s'ha parlat tot, però per mi, per sobre de tot, està aquest concepte que ell va posar a la pràctica.
1: I per l'actual vicepresident del Comitè Olímpic Internacional?
3: Pues és el mateix, el legat d'aquest llegat, però el que passa amb aquest llegat és que no s'acaba mai. No s'acaba mai d'assolir, no s'acaba mai d'arribar. En el món continuen havent-hi guerres, conflictes, diferències d'opinió. Més en el món d'avui, on la diferència d'opinions és una violència, que no reconeixem a l'altre, que la nostra religió és l'única adequada, que la nostra societat i modo de vivir és l'únic que és correcte. I tot això pues, tindrem que continuar treballant nosaltres, en la nostra, que ja estem pues, al final de la nostra part de fer aquesta feina, i els que vinguin a darrere. Aquest llegat del pare no s'acabarà mai, no s'assolirà mai. És un tema, treballo en curso permanentment.
1: Del pare, de l'avi i del besavi, com avui ha quedat demostrat. Sí, gràcies, senyor Samaranc.
3: Gràcies, moltes gràcies.
1: I gràcies, senyor Miró.
4: Gràcies a vostè.
1: Fins ara, Lluís Flaquer, companys, però bueno, valia la pena també xerrar amb aquestes persones que han conegut de tant a prop el president Joan Antoni Samaranc.
0: Gràcies, Jordi, company, per la feina i per les entrevistes i els testimonis d'aquest moviment olímpic a Barcelona.
5: Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
6: La jodimos, la tuvo Eric. A giganta figura, la jodimos. La jodimos, córner. La jodimos, el despeje es para Alexis. La jodimos, parecía malo, pero se convierte en salida de balón. La jodimos, qué inocente, Ronnie. ¡Otra vez la jodimos!
5: ¿Qué te jugas?

0: Doncs tanquem ja el que t'hi jugues pràcticament, recuperant la notícia amb la que obríem la conversa amb el Ramon Besa. A les 12 del migdia es coneixia que Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries. El jurat, doncs, en el seu fallo, resumeix que els mèrits de l'argentí, talento deslumbrante, excepcional trajectòria deportiva, formidable i continuada labor solidària para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos, tot afegint que Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo. Messi, que el proper mes d'octubre, doncs, haurà de ser a Oviedo per rebre aquest Premi Princesa d'Astúries. L'any passat li van atorgar a Serena Williams, l'havia guanyat també Carolina Marín, Eliud Kipchoge, l'equip olímpic de refugiats el 2022, i en clau futbol, doncs el 2002 el va guanyar la selecció brasilera, el 2000 de futbol, el 2010 la selecció espanyola de futbol, i el 2012 Casillas i Xavi per la seva feina per unir una altra vegada l'ambient a la selecció espanyola després de tot el que hi ha passat amb José Mourinho, aquella guerra de clàssics d'aquells anys. El Barça ha fet una piulada per felicitar Leo Messi. Enhorabona, Leo Messi, pel Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, un reconeixement merescut a una trajectòria extraordinària marcada per la seva llegenda al Barça i per una carrera plena d'èxits amb el nostre club. Messi, doncs, guardonat amb aquest Premi Princesa d'Astúries, que el proper mes d'octubre anirà a Oviedo, al Teatro Campoamor, a rebre, i que passa a formar part, doncs, de la col·lecció d'esportistes que al llarg dels anys han estat guardonats amb aquest reconeixement per aquests mèrits que recollia el jurat en el seu fall. Doncs ho deixarem aquí, 1:58, que soni ja balena, perquè el que t'hi jugues arriba a la seva recta final. Gràcies de nou a l'Helena Diego a la producció, al Willy Arnal al control tècnic, sí, a la Maria Vilamala amb la feinada que fa les xarxes, i a tota la redacció d'Esports de la Sera de Catalunya. Demà torna el Sique Rodríguez. Per tant, demà ja tindrem el titular.
1: Aquí. Bon Mundial, Flaqui?
0: Sí, el servidor ja s'agafa uns dies per agafar forces per lo que ve, que no és poc. Marxem cap al Mundial, cap als Estats Units, amb el Bruno Alemany, amb el Santi Ovalle, i des d'allà ens seguirem escoltant aquí el que t'hi jugues, amb una petita diferència horària. Si fem veu de dormits, doncs no ens ho tingueu en compte. Gràcies a tots, tornem demà amb el Sique Rodríguez, i no oblideu, si voleu anar al programa a Tarragona, 606-32-72-11, ens envieu un WhatsApp, ens dieu qui vol venir i quan sereu. En prenem nota, i divendres farem el programa des de la Rambla Nova a Tarragona per començar a fer xup-xup ja amb el Tour de França, que aquest estiu passarà per terres catalanes. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
1: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen que es troba malament.
2: Ostres.
1: Agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
2: No.
1: I a més es posa a diluviar.
2: No t'ho creus.
1: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
3: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
4: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros, ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
5: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
6: Bon dia, és dijous, és 4 de juny. Des de primera hora portem desgranant el sumari del cas Leire, però aturem-nos en el que afecta Catalunya. Segons la Guàrdia Civil, el PSOE va desviar 20.000 euros de la campanya del PSC per pagar articles que li fossin favorables en un digital. És una de les notícies del dia, però abans... Abans del temps, el dia s'anirà tapant i tingueu el paraigües a mà, perquè pot ploure a qualsevol lloc, temperatures que baixen sensiblement. I pel que fa al trànsit, la carretera G552 està tallada a Arbúcies, en sentit Hostalric, per un accident. Ja hi ha retencions a la ronda litoral en sentit Llobregat. El transport públic, normalitat. El sumari del cas Leire, la militant del PSOE acusada de maniobrar contra jutges i fiscals, també ha destapat accions que afecten a Catalunya. La Guàrdia Civil assegura que el PSOE va desviar 20.000 euros de la campanya electoral del PSC per pagar articles favorables al diari digital Crònica Libre. Però no només, perquè l'exmilitant també s'hauria mogut per preservar l'amnistia. Martí Oliver.
7: Exacte, Leire diu que el gran obstacle per culminar l'amnistia és el Suprem i que estan avançant en un acord amb l'excomissari Villarejo i l'exsecretari d'Interior Paco Martí. Martínez, investigat a la Kitchen, és un acord per aconseguir informació sobre el jutge Manuel Marchena, que pogués estovar les traves de l'alt tribunal, i en un dels documents requisats es fa referència fins i tot a que Villarejo tindria proves de corrupció de Marchena i també s'assegura que tindria pagaments i enregistraments de que Marchena i el Partit Popular haurien jugat un paper en l'anomenada policia patriòtica contra l'independentisme.
6: Sergi López, bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
6: El setge Pedro Sánchez s'estreny, però mentrestant ell ahir, a la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia.
9: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
6: Va anunciar que s'està preparant per presentar els comptes pel 2027.
8: I això va agafar per sorpresa molt dels assistents que veuen l'anunci com una jugada política que ni els beneficiarà ni els perjudicarà.
6: Amb els empresaris hi va parlar el Pol Valero.
10: Diversos empresaris consultats presents a l'acte asseguren que Sánchez està intentant desviar l'atenció de la moció de censura que planteja el PP. Per la seva banda, el Cercle, que organitza el fòrum, en línies generals ha mostrat bona sintonia amb el president del govern espanyol, a qui valora sobretot que hagi presentat una proposta de nou model de finançament autonòmic. Tot i això, no s'han estalviat aquesta petició davant de les investigacions que afecten al PSOE.
11: Si queremos trasladar nuestra preocupación y una convicción clara. España necesita seguir reforzando sus mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas.
10: És la presidenta del Cercle, Teresa García Milà.
6: Avui sabrem què passarà amb les vagues dels mestres, si es mantenen o no.
8: Doncs sí, perquè a les 12 es coneixerà el resultat de la consulta sobre el preacord que USTEC i la Intersindical van arribar amb la conselleria. A aquesta hora ha votat el 53% del total dels professors que podien fer-ho.
6: I més coses, perquè la jutgessa que investiga Jonathan Andic per la mort del seu pare ha demanat indagar si va haver-hi terceres persones implicades. La fiscal i els Mossos assenyalen particularment a la psicòloga que tenia a pare i a fill.
8: En un escrit avançat pel País i al qual ha accedit la SER, la magistrada ha demanat cuidar el telèfon mòbil de l'acusat per saber amb qui va parlar el mes abans de la mort. La jutge no es creu la versió de Jonathan, que va declarar que era habitual que ell i el seu pare anessin d'excursió. Els Mossos han comprovat que era la primera sortida en 10 anys.
6: I 14 detinguts en el dispositiu contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana a l'Alt Camp. S'han intervingut més de 5.000 plantes, Cristina Artacho.
12: A l'operatiu compartit entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional s'han fet 15 entrades i escorcolls al municipi de Cabra del Camp. En total s'han intervingut fins a 11 plantacions de droga a l'urbanització Mas del Plata. També s'han interceptat diverses armes de foc i armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la marihuana i inhibidors.
6: Fonts de l'Església Catalana asseguren que el papa utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diuen aquestes fonts que ja s'ha fet la tria dels textos i que només falta que el cardenal Omella ho traslladi al Vaticà.
8: A l'arcabisbat de Barcelona responen amb el clàssic sense comentaris i el Vaticà ho fa amb evasives, textualment amb un ja veurem. El que sí han confirmat en les darreres hores és que el papa rebrà Salvador Illa en una audiència privada. Ho farà dimarts a la tarda al Palau Episcopal de Barcelona després d'assistir a l'homilia a la catedral de la ciutat.
6: Són les 6:55.
2: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
13: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
14: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
15: ¿Necesitarás neumáticos nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Neumàtic a Rodi. El Black Friday de l'estiu. Neumàtics Sensiba. Sí, sí, Sensiba en neumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Neumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
16: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
6: Leo Messi agraeix el Premi Princesa d'Astúries d'Esports des de la concentració de la selecció argentina. Joan Tejedor, bon dia.
17: Bon dia. El jurat del Princesa d'Astúries ha escollit el millor futbolista de la història d'entre 27 candidatures de 12 nacionalitats diferents per distingir-lo amb el guardó del 2026. Notícia que Messi ha rebut des de Kansas, als Estats Units, on està concentrat ja amb la seva selecció pel Mundial.
18: Me levanté con la noticia, con muchísimo mensaje, felicitándome por el Princesa d'Astúries. La verdad que para mí es un orgullo muy grande poder recibir este reconocimiento por la importancia que tiene, por el hecho de que me reconozca no solo por lo que hago adentro de la cancha, sino también afuera, así que nada, muy, muy feliz, muy agradecido.
17: La cerimònia d'entrega dels Premis Princesa d'Astúries serà el mes d'octubre a Oviedo.
6: I Guitarrica de la Fuente i Wet Leg tanquen la jornada inaugural del fòrum.
8: Desenes de milers de persones han aplegat al fòrum en aquesta jornada gratuïta que ha començat amb Guineta i Jardac.

0: Avui serà el torn, per exemple, de Massive Attack o de Bad Gyal. I aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Com tenim avui el programa? Veig amb molts consellers, eh?
1: Sí, a mi n'hi tenim dos. Tenim el conseller Espadaler, que és el que està portant tot això de la visita del Papa, que ara resulta que hi ha una campanya en contra, que diuen que no l'esperen, amb tot aquest conflicte al català. Vaja, a veure com si tenim alguna novetat al respecte en relació a això. I parlarem amb el conseller d'Agricultura, perquè, clar, Collserola segueix tancat al port de Collserola. Hi ha gent que ja diu, escolta, ja n'hi ha prou. Fa temps que no parlem de la pesta porcina i volem saber doncs, si encara queden senglars allà, si es reobrirà el parc i tenen previsió de quan, ara que sobretot també ja comencen a haver els mesos d'estiu, de bon temps, no?
0: I que convida a sortir a la muntanya.
1: Convida a passejar.
0: No?
1: Parlarem amb negocis afectats per tot aquest tancament que són allà a Collserola. I avui queda un mes exacte pel gran depart del Tour de França que sortirà per primera vegada a la història de Barcelona, de la platja del Fòrum. Serà un esdeveniment, un altre, a part de la visita del Papa, que ens afectarà de la baix la mobilitat de la ciutat. Parlarem d'això a partir de 11:15. I abans s'acaba la consulta de profes. A banda i banda parlarem amb tothom. Les companyes de Verificat ens viran a fer una radiografia de com tenim les ràtios a casa nostra, comparativa també amb la resta de països. I vindrà la Ruscalleda a la secció de cuinar.
0: Doncs escolta, un programa ben farcit. No ens ho perdrem. Que vagi molt bé, Marina. A partir d'aquesta hora comença la doble programació a l'Aquí Catalunya, a Ser Catalunya i a l'Oi per Oi a la cadena SER.
2: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
3: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: 12 i 14 que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Ara mateix comença una roda de premsa a Girona, on el director esportiu Quique Càrcel, acompanyat del president del Consell d'Administració del club, Pere Guardiola, del president institucional del Fijal i també del CEO de l'entitat, Mas Bagà, fan valoració de la temporada que ha acabat amb el Girona segona divisió. Àlex Luna, què tal? Com estàs?
1: Bon dia, què tal, Sique?
0: Què estan explicant en aquesta roda de premsa?
1: Doncs ara mateix està aquí Càrcel valorant la temporada. La primera pregunta ha estat per part nostra, preguntar-li per què els fitxatges han arribat tan tard i ja han fet una valoració tant del Figeli com Pere Guardiola sobre aquest pas enrere i sobre la il·lusió de tornar primera.
0: Escoltem en directe Quique Càrcel.
2: La temporada, com tothom, no li tinc que retreure res a ningú. I més bé tot el contrari. Vull dir, és un moment molt dur per cada una de les persones que hem patit aquest descens i realment és una situació que jo m'emportaré, però a la vegada també amb l'energia de tornar a demostrar que estem capacitats per tornar al Girona on té que estar aquesta primera edició.
0: Són les paraules de Quique Càrcel, és una valoració de la temporada. El que passa és que Nil Solà, a dia d'avui, el Girona no té ni entrenador perquè Mitchell ha marxat a l'Ajax i no s'espera que s'anunciï ningú avui.
3: No, és que no està ni previst, perquè de fet l'opció 1 era la de Carles Martínez. Feia dies que ho estàvem explicant, que estava demanant temps. Sembla que ho té pràcticament tot acordat per ser el nou entrenador del Bayer Leverkusen.
0: Sí, ara... Carles Martínez anirà al Bayer Leverkusen.
3: Al Bayer Leverkusen, sí. Per tant, li cau l'opció a aquesta aquí a Càrcel, que jo la meva sensació, informació, és que no està ni a prop al Girona de poder tancar un entrenador ara mateix. El que sí que la primera notícia que hi ha, i també l'havíem explicat aquí el que t'hi jugues fa dies, és que Pere Guardiola del Figeli i Càrcel han reconegut que la propietat li ha tornat a donar tots els poders aquí a Càrcel i que, per tant, serà el director esportiu que ha de reconstruir el projecte.
0: Per tant, confirmen el que ja vam explicar fa uns
3: correcte,
0: dies al que t'hi jugues.
3: Correcte.
0: Que el projecte el reconstruirà Quique Càrcel.
3: I els mateixos, amb Marcelo Claure, amb Pere Guardiola, amb el City Football Group, falta saber quin és l'entrenador i la voluntat que hi ha, ho han repetit també en aquesta roda de premsa en diverses ocasions, és posar-ho tot al camp per tornar primer el més aviat possible.
0: Continuem escoltant Quique Càrcel.
2: Una miqueta aquest pacte entre ell i jo pues, ha sigut el que ha anat passant. Sempre amb una sensació de focus, salvar la categoria, d'estar molt ficat amb el que realment necessitàvem i tots sabíem que si aconseguíem a la salvació, aquella xerrada pues, jo la sentia com algú que podia ser positiva. I així és com els vaig comentar pues, a tots els accionistes. Estava convençut que si l'equip s'hagués salvat, Mitchell hagués pogut continuar. Una vegada que es fa el descens, estem parlant d'algú molt dur, d'algú que ens quedem tots sense cap tipus d'energia, amb una sensació de buit, amb una sensació de tristesa, amb una sensació de voler plegar, perquè realment és molt dur viure aquell moment. I Mitchell, per ell, crec que ho ha dit en un vídeo d'una forma molt clara, ell se sent un mes d'aquí. I jo estic convençut que ell hagués volgut continuar aquí, però el futbol té sentit comú en el moment que hi ha un descens i ell té capacitat per anar-se'n a clubs importants, és que no hi ha molt a parlar, és que jo crec que no hi ha ni debat. No, hi ha mirades, hi ha sensacions de tristesa, de connexions, que fa que sàpigues que això no s'ha acabat. I crec que la tristesa és aquesta, no? El descens. Jo crec que la continuïtat o no la continuïtat de Mitchell, en aquest cas, queda en segon terme per mi. Per mi, l'important en aquest moment és que el Girona està a segona divisió, i jo me n'alegro molt pel Mitchell que estigui a l'Ajax i pugui fer unes grans temporades i jo per mi aquí té un company de feina, potser un amic que el recolzarà sempre.
0: Doncs és Quique Càrcel parlant del comiat de Mitchell i confirmant una altra notícia que us vam explicar el que t'hi jugues, que si el Girona hagués mantingut la categoria s'hauria quedat. Aquesta era la sensació, que Mitchell hauria continuat com a entrenador del Girona si hagués salvat la categoria, al baixar, consideren ja que el projecte Nil està finiquitat, acabat, amb una oferta de l'Ajax, Mitchell ha marxat cap a

0: i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual. Demà hi ha banc, esclar. Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
1: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
2: Decidir si era el moment de traslladar-te amb la teva parella et va costar. Decidir quin capçal de llit us queda més bé a l'habitació et costarà molt menys. Aprofita el Red Days de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb el 25% de descompte. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Andorra, carrer Prat de la Creu, 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
4: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
0: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. Conxita Marsol torna a retreure el bloqueig de l'oposició a la llei de descongelació dels lloguers i els partits contraris insisteixen que aquesta llei acabarà amb el país. Últim debat parlamentari sobre aquest text legislatiu que s'ha aprovat, com ja s'havia anunciat, amb els únics vots favorables dels grups de la majoria. Tota l'oposició hi ha votat en contra i argumenten, des dels respectius punts de vista, que no és una llei positiva per a la ciutadania perquè donarà ales a l'especulació immobiliària, però sobretot acabarà amb el país, tal com es recorda. El més gràfic ha estat Pere Baró, el membre del grup parlamentari socialdemòcrata, qui ha vist també com les 6 reserves d'esmena que havia presentat no han tirat endavant.
1: Vostès han fet que el país, i són vostès perquè tenen majoria absoluta, amb companys com Liberals, Acció, Ciutadans Compromesos, han destrossat un país com Andorra, on la cohesió social abans era lo més important. Avui en dia hi ha molts dubtes de que l'Andorra actual sigui la de fa 8, 12 i 16 anys, des de que governa Demòcrates per Andorra. Malauradament, l'Andorra ja no és la que era.
0: Per la seva banda, la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, ha lamentat l'actitud dels partits de l'oposició i diu que volen, perquè han bloquejat tot aquest procediment legislatiu. Malgrat assegura que la llei és molt garantista, assegura que en cap cas volen acabar mal el país, tal com li retreia el membre del Partit Socialdemòcrata.
2: Que no fa perdre l'Andorra que hem tingut fins ara, sinó que el que fem és una desintervenció gradual, limitada, garantista, amb pròrrogues esglaonades, increments màxims, preavís de 6 mesos, nulitats de pactes prejudicials per a l'arrendatari, compensació de rendes cobrades indegudament i règim sancionador. Per tant, com hem dit, un projecte de llei que es pretén progressiu i garantista i que no vol trencar res.
0: Des de Concòrdia, el seu líder, Cerny Escalé, admet que la llei té punts positius, però generalment no enfoquen les problemàtiques que fan que l'habitatge continuï sent el principal problema del país. I en aquest punt he insistit una vegada més en limitar l'especulació i també la inversió estrangera en immobles. Precisament aquest era un dels punts que criticava la ministra Marsol, que li criticaven directament amb ell perquè deia que volia acabar amb tota la inversió estrangera, un fet que, com dèiem, el mateix Escalé ha negat, referint-se exclusivament a la immobiliària. Per la seva part, la formació de Carin Montaner també hi ha votat en contra. Diu que la llei no és prou garantista, especialment per la part del propietari, i ha demanat al govern que augmenti algunes de les mesures, entre elles especialment la construcció del parc públic d'habitatges. Ha recordat que l'executiu té terreny i, per tant, poden construir-ne més, i també ha anunciat que ben aviat presentarà una modificació de la llei d'economia circular per regular el co-living. Recorda Montaner que, tal com està feta la llei, no atraurà l'interès dels inversors, per tant, creu que s'ha de modificar immediatament perquè així sigui i han d'estar preparats pel novembre. Montaner insisteix que amb aquesta modalitat d'habitatge són els temporers els principals beneficiats i, per tant, entén que hauria d'estar ja en vigor abans que comenci aquesta temporada. Mentrestant, el govern ha incrementat el llindar econòmic per accedir al parc públic. Ho explicava el ministre portaveu Guillem Casal després del Consell de Ministres que va aprovar la modificació del reglament. La principal novetat és la divisió i ampliació del límit econòmic que les famílies poden tenir per participar-hi i que, més enllà de la renda, valora quantes persones conformen la unitat familiar i si tenen fills o quants en tenen. Fins ara, les persones generalment no podien superar en 2,2 vegades el salari mínim i, si tenen dos o més descendents, s'havien de quedar a les 2 vegades i mitja el salari mínim. Amb la modificació s'introdueixen noves casuístiques, segons el cas, i es podria arribar fins a les 2,9 vegades. Diu Casal que han comprovat que el fet de sobrepassar el llindar era un problema per accedir al registre, igual com el fet de centrar les adjudicacions dels pisos a partir exclusivament de criteris econòmics. Per això, des d'ara, recorda, inclouran altres situacions, però més de caràcter social.
3: El nou sistema de puntuació dona més prioritat o prioritza més pes a les situacions de necessitats residencials i a factors socials i personals, i que, per tant, no dona tanta preponderància al criteri econòmic com a element central del tancament del procés, amb la voluntat de fer-lo més just i equilibrat i reduir la dependència de les subvencions públiques.
0: Per altra banda, explicava que l'executiu ha retornat als comuns els informes sobre els estudis de capacitat de càrrega, a tots menys Escaldes, perquè és l'únic que no ha enviat la informació complementària que els havien requerit, i recorda que és una encomana legal. A partir d'ara ja podran aprovar-los, modificar els plans d'ordenament urbanístic. Això sí, reconeix que encara quedarà l'estudi nacional, que haurà d'incloure la documentació de les 7 parròquies, més l'informe que va elaborar el Ministeri de Turisme. Per cert, que l'executiu ha activat els contactes diplomàtics al més alt nivell per aconseguir l'aprovació de l'acord d'associació. Xavier Espot, el cap de l'executiu, avançava que el copríncep francès Emmanuel Macron mantindrà una reunió amb el primer ministre búlgar molt aviat, i que les autoritats del país hi mantenen també contactes, en aquest cas amb la presidenta de la Comissió Europea, per desencallar l'aprovació del text per part del COREPER. Recordem que és el Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea, en el qual Bulgària bloqueja per un conflicte que té amb San Marino tot el procés de final de l'acord d'associació. El comitè es tornarà a reunir el 10 de juny i aleshores es pot confiar que puguin aprovar el text.
4: Per tant, doncs, està a l'ordre del dia del proper Correper, i estem una mica a l'espera de què farà Bulgària, no? I bé, doncs jo el que espero, doncs, és que al final, doncs, es retin a l'evidència, no? I no bloquegin, doncs, un acord d'associació per una qüestió, diguem, molt particular i que, a més, està judicialitzada.
0: Per cert, que el suport dels empresaris a l'acord d'associació ha augmentat. El president de la Confederació Empresarial Andorrana, Gerard Cadena, assegurava que les empreses mostren cada vegada una actitud més favorable cap a l'acord, segons declarava just després de la reunió del pacte d'Estat que es va fer ahir, amb la qual hi van participar els agents socials. Jordi Cinca lamenta que s'hagi perdut un altre any sense reformar les pensions. El president de la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació era contundent a l'hora d'expressar la necessitat que es concreti una acció política que és imprescindible per garantir l'estabilitat d'un sistema bàsic. Ho feia durant la compareixença en seu parlamentària ahir mateix.
5: És evident que s'ha perdut un altre any. De fet, és l'única novetat que puc aportar en relació a l'any anterior, perquè les raons que justifiquen afrontar la reforma del sistema de pensions estan ja clares, estan identificades i ho estan des de fa molts anys.
0: També s'hi va referir el ministre portaveu Guillem Casal, qui assegurava que és una decisió inajornable, però també comentava que és el Consell General qui l'ha de capitanejar, i en aquest sentit creu que són ells qui han d'acabar tot aquest procediment que fa uns quants anys que gestionen. Moment per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
6: Què tal, com estem?
0: Jordi, doncs m'he despertat avui amb un cel relativament blau, però he dit, escolta, Marnal, el Jordi ahir et va dir que plouria.
6: Sí.
0: Que anessis amb compte. Agafa el paraigües per si de cas. I saps què he fet? He agafat el paraigües. I crec que amb el dia que tinc avui el necessitaré, però vamos, segur.
6: El per si de cas te'l disculparé.
0: Exacte,
6: Jordi,
0: vale, sí.
6: No està diu perquè ho han dit els models, i sí, al final la decisió de la gent és jo igualment sempre porto paraigua, aquestes coses, no? Però avui estem també per advertir, no tant aquí com a altres punts del Pirineu, de la violència de les tempestes, perquè des de ja mateix aniran caient xàfecs i a mesura que avanci la tarda fins a primeres hores de la nit és quan tindrem els núvols més desenvolupats amb pluja torrencial, és a dir, litres o litrades significatives en poc temps, però tot i així esperem acumulacions de 15-30 litres per metre quadrat en tot l'episodi, de manera que seria més el Pirineu més oriental on aquestes tempestes podrien ser més problemàtiques. La temperatura està pujant, superem els 20 graus, arribarem a fregar els 25, xafogó, però això serà tan sols el caldo de cultiu d'aquestes tempestes que alhora faran baixar molt la temperatura, de manera que al final del dia acabarà fent fred.
0: Doncs el que no he agafat és, llàstima, el que no he agafat és un jersei. Bueno, tinc temps al migdia. Jordi...
6: Si ho farà fred o potser no, ja ho saps com va això.
0: I demà, quin dia he de continuar amb el paraigües i el jersei?
6: Jersei sí, perquè al matí farà fred, mínimes de 5 a 10 graus, al voltant dels 8 a Andorra, la vella. Després ens espera un divendres assolellat, però amb ambient fresc gran part del dia, al cap de setmana, però continuarà fent sol i tornarà la calor durant les tardes.
0: Doncs ara que tens aquesta trucada, algú t'està demanant sí, explicacions, doncs et deixem estar. Jordi, gràcies i t'escoltem a la tarda.
6: Salut, que vagi bé.
7: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
8: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanyarà el coordinador del Departament de Sociologia d'Andorra Recerca i Innovació, el Joan Micó, amb qui repassarem algunes de les dades que va presentar en l'enquesta política. Recordeu que es va publicar tot just aquest dilluns. Va donar resultats força interessants i volem comentar amb ell altres qüestions. Més tard, avui és dijous, avui tenim secció de l'agenda cultural i la Marisol Fuentes ens portarà, com sempre, algunes de les millors propostes pels pròxims dies. Amb ella tancarem el programa i donarem pas al Carles Rossell. Recordeu que avui no hi ha balcó, per tant, ens retrobarem demà a la mateixa hora. Passeu una molt bona tarda i fins aleshores.
9: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Joan Micó, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Joan, tot just fa pocs dies ha sortit aquesta enquesta política primavera del 2026. Entenc que és un dels moments, no sé si de pressió, no sé si de tensió, un dels moments en els quals l'ARI i el Departament de Sociologia doncs més en el focus públic esteu.
1: Sí, sí, més ressò mediàtica, sí. És realment, a mi m'agrada, és una enquesta pues, molt interessant, molt simpàtica, de fet, sí, sí.
0: Com que és simpàtica, de fet?
1: No, vull dir que és perquè és interessant. És interessant i, bueno, és bueno, això, que ens ho passem bé, ens ho passem bé, vamos.
0: Seguiu les reaccions, per tant? És a dir, ja saps que nosaltres, quan acabem d'escoltar-te a tu amb l'enquesta política, presentant-nos l'enquesta política, qui més ràpid, qui menys, va directament als implicats, en aquest cas als partits polítics, a escoltar la seva versió, com se l'aprenen i quina impressió els dona. Vosaltres feu seguiment d'aquesta reacció dels partits polítics, en aquest cas?
1: Sí, sí, sí, però sobretot per mirant aquest punt de vista més professional, no? De com entenen els resultats i si... No, sí que ho mirem, sí que ho mirem. No mirem els comentaris, això ja jo intento mirar-los, ja, però no per res, sinó perquè no cal tampoc.
0: Ja doncs una mica, valoració global, ho dic perquè hi ha moltes reaccions, cadascú doncs, es fa venir al seu cantó, es fa venir bé doncs, els resultats d'aquesta enquesta. No sé si heu vist alguna reacció, encara que no em vulguis dir si de qui és, però si com a mínim l'heu vist, algú que hagi fet una interpretació d'aquests resultats que no us hagi agradat o que no creieu que s'adecui amb el que aporta l'estudi.
1: Bueno, jo que sí que és veritat que aquesta enquesta és una enquesta que ja té una història i que quan mirem els resultats en relació a la llista nacional, quan fem quan es fan les eleccions, no? A la llista nacional, pues té cert sentit, però té la limitació de que quan parlem de les llistes parroquials pues no té projecció, amb la qual quan es mira el resultat d'aquesta enquesta s'ha de mirar en aquesta clau, no? I això vol dir que quan hi hagi eleccions pot haver-hi molts escenaris, pot haver-hi un escenari fins i tot de que un partit no tingui majoria a la llista nacional i que pugui guanyar les eleccions. Vull dir que tot això l'enquesta pues, no té la capacitat de predir, o de dir, no? O de comentar.
0: Justament, aquesta era una de les coses que volia comentar, Joan, perquè alguns partits, algunes formacions, tots, han dit, escolta, fins i tot els que els hi va bé i els que els hi va malament, prudència amb aquests resultats, perquè això no són unes eleccions. Amb unes eleccions aquests resultats podrien ser molt diferents, és així?
1: I tant, però bueno, primer per aquest motiu, i tenen raó, vull dir, perquè la part del parroquial és superimportant a Andorra i amb aquesta enquesta no es prediu, i després perquè quan nosaltres sumàvem el vot decidit més la simpatia, pues tenim un 30% de població que no sabem, no, a què faran, i que, per exemple, hi ha partits com DEA, no, que pràcticament la meitat dels antics votants, no, del vol recordat, doncs pues, ara no es manifesten. Això no vol dir que poden tornar a votar DEA, o poden, però això és una cosa que veurem en el futur, no?
0: I tant. Mira, abans d'entrar en totes aquestes qüestions de resultats, deixem que acabi amb aquestes conclusions, perquè hi ha qui diu també, escolti'm, i ho apuntaves ara, hi ha molta gent que no contesta,
1: no contesta.
0: Per tant, si al final, si estem parlant que hi ha un 30, un 40% de gent que no es mulla, també afecta una mica el resultat i, per tant, aquest resultat no és el que...
1: Sí, és veritat. Però, bueno, quan a vegades ens comenten això és que és part de la nostra realitat. Vull dir que hi ha una proporció important de persones que li costa dir què faria. Sí que és veritat que quan hem fet enquestes just abans d'eleccions, ens ha passat moltes vegades, i altres ha hagut canvis, que els que no contestaven més o menys funcionaven igual que els que contestaven. Ha hagut alguna situació, com l'anterior elecció, però també perquè havia partits nous, on hi ha alguna cosa que no s'havia predit, però en aquest sentit, més o menys estem contents dintre d'una preelectoral. Aquesta seria una altra situació. Queda un any i hi ha molta no resposta que ve donada perquè hi ha partits que, per exemple, han d'escollir líder o tot això. Vull dir que això és diferent.
0: Sí, sí. Justament, doncs, això també era un dels arguments que deien. Si encara no saben a qui votar, tampoc no... Clar, o encara tenen temps.
2: I tenen raó.
0: Per què, Joan, no sé si des del punt de vista sociològic, si hi ha resposta, si està estudiat i se
1: sí,
0: sap.
1: Sí, sí.
0: Per què en una enquesta dius votaré ahir i a l'hora de la veritat després acabes votant una altra? O al revés, ho dic pensant en el que deies abans, amb el vot de demòcrates, per exemple, que en alguns casos està sobrerepresentat
1: sí.
0: i, en canvi, en altres parts li manca, és el que el té menys fidelitzat.
1: Sí.
0: Per tant, sembla una mica doncs, curiós.
1: Sí, bueno, nosaltres, a part de les enquestes aquestes polítiques, sempre es demana el vot recordat, no? Perquè és una manera també d'entendre els resultats de la intenció de vot o
0: sí, sí.
1: del vot decidit. Llavors, aquí sí que veiem que dintre del vot recordat havia una proporció més alta de les persones que s'havien dit ADA. I això significa que dintre dels que no ens ho han dit, que ja hi ha un 20 o 30%, segurament hi ha més proporció dels altres partits. Mm-hmm. Això és una lectura que hem de fer de cara a fer el resultat. Sí.
0: Però alhora hi havia una altra part de l'enquesta política en la qual pregunteu doncs, a qui votareu o d'alguna
1: sí.
0: manera... Doncs,
1: sí.
0: I Demòcrates, per exemple, és un dels partits que menys vot fidelitzat té. És a dir,
1: aquesta, sí, sí.
0: que hi ha una part del vot que va votar, que diu que va votar ADA a les eleccions que no sap a qui votarà o que...
1: Sí, i la major part van al no contesta. Jo
0: sí.
1: crec que per DA, en aquest cas, seria més difícil, o dir, seria més complicat dir, ostres, és que no en votaran i a més directament se'n van a un altre partit. Això per ells seria un problema. Ara, el fet de que vagin al no contesta tenint en compte que hi ha un canvi de líder i tot això, pues fa que bueno, no és tan dolent el resultat com a priori es pot pensar.
0: M'has obert la porta i volia acabar l'entrevista, però ja et dic que ja m'has obert la porta, doncs t'ho demano ara. M'has parlat d'una enquesta preelectoral,
1: sí.
0: tenint en compte que l'any vinent

0: finals d'any una segona. No sé si serà una segona i també una preelectoral, o s'ajuntarà tot i se'n farà una preelectoral.
1: En principi farem una preelectoral. Què pot passar? Que a millor si s'avança, bueno, si la consulta, no, de sobre Europa s'avança, a millor sí que farem un abans, i en tot cas, en principi serà abans de la preelectoral. I aquí sí que busquem una mostra més àmplia, no, d'andorrans, 800 andorrans, però tenim un marge d'error més petit, i bueno, i a veure. No?
0: I des del punt de vista tècnic, i sé que és per la realitat del país, no hi ha opció de poder fer una translació a les llistes territorials?
1: Sí, aquest és un problema, bueno, és un problema, és la estadística,
0: sí, no?
1: La estadística pura, no? I tenim aquesta situació, per tenir mostres representatives que tinguin sentit, però clar, perquè al final l'interessant de fer aquests treballs és que després puguis inferir a la resta, no? Llavors, perquè tinguis una mostra d'aquest estil has de tenir un pues això, per exemple, a Ordino hauries de pues això, enquestar a 400 persones o a Canillo, fins i tot a Encamp o la Massana, 400 persones és supercomplicat.
0: Són moltes.
1: 400 andorrans, tal, és super... Amb la qual ja, a més, ho hem intentat, amb els altres preelectorals, i els resultats és que no eren fiables. O sigui, hi ha un problema de dir, és que no és fiable. Llavors, per dir una cosa que no és fiable, no. O sigui, ha de tenir un cert rigor, no?, científic, perquè si no té sentit.
0: No, i tant, clar. Segur que sí. Aleshores, anem als resultats de l'enquesta, perquè tots hem titulat que Cerny, Escaler i Concòrdia són els... no sé si dir-li... No, potser guanyadors no, però vaja, són sorpassos...
1: Sí.
0: És un titular correcte, és encertat. Vosaltres, no sé si hi ha alguna cosa, alguna dada que us sorprengués especialment.
1: No, sí, bueno, la valoració del Cerny és molt alta, i després, bueno, la realitat és que actualment, no, de la gent, el vot decidit més la simpatia, pues estan per sobre, i sí que havia ha hagut un canvi amb les anteriors, que és la simpatia, no? Que la simpatia normalment ja estava més amunt, i aquí en aquest cas ha hagut un canvi, no? A veure si és una cosa conjuntural o és una cosa més estructural.
0: I no sé si també és qüestió de simpatia. Carin Montaner i Andorra Endavant també tenen cada vegada més simpatia. Hi havia una dada que em cridava l'atenció, és que Pere Baró és el segon polític més ben valorat, però en canvi el partit perd la tercera posició en favor de Carin Montaner, que està pitjor valorada, no gaire, gens,
1: sí,
0: una dècima, si no
1: sí,
0: recordo.
1: Sí, però sí.
0: Però vull dir, al final, doncs, una d'aquestes, al final, doncs, com... Vull dir, no sé quina reacció poden tenir, pobres, ahir li demanàvem al Pere i tampoc deia que era qüestió de feina de partit, al final, la seva valoració, i que continuaran treballant.
1: Clar.
0: Però, d'alguna manera, doncs això, que un partit millori resultats i, en canvi, un altre tingui millor valoració del cap de llista,
1: clar,
0: doncs fa i altera una mica tot plegat. No sé com ho veieu.
1: Sí, hem de veure, a veure que... com evoluciona, i després hi ha ja, de fet, nosaltres fem relacions entre variables, i una crec que és molt interessant és quan relacionem el vot de més simpatia en relació a l'espectre esquerra i dreta, no? I ens podem veure, no, que això, directament parlant amb el PS i Concòrdia, no? Que Concòrdia té molt vot que ve directament de l'esquerra, també del centre i fins i tot de la dreta, no? I aquest és un espai de l'esquerra que directament m'imagino que estan discutint amb el PS, i que pel que sigui, pues, bueno, jo crec que és el futur, no? Com poden convèncer aquests futurs votants finalment que aquí votaran. Però en aquest sentit Concòrdia sí que està tenint la capacitat de tenir votants de diferents sectors, no? Diferents ideologies.
0: És una mica tot plegat, una mica coherent, és a dir, Demòcrates passa a ser, percentualment, doncs, queda per darrere de Concòrdia, però alhora, i alhora, més ben dit, el govern suspèn, el grup parlamentari també suspèn, estic parlant de Demòcrates, tot plegat, doncs, té certa lògica. No sé si es pot extreure la conclusió, Joan, que Demòcrates va a la baixa.
1: Bueno, sí, també s'ha de dir que quan veiem la valoració del govern, les valoracions del govern, els anys de la Covid
0: la pandèmia,
1: i post-Covid,
0: sí,
1: van ser impressionants, vull dir que van ser altíssimes, no? I això també vol dir que ara és una valoració més baixa i ha anat baixant, però quan ho comparem abans de la Covid, tampoc és una valoració especialment negativa, no? Però sí, és veritat que a la enquesta semblaria que hi ha un cert desgast, i segurament el que parlàvem al principi, no? Vull dir...

0: I aquí ja es va passar també a l'enquesta que van fer quan va acabar el mandat de com es diu? Ara estic un problema de Toni Martí, no? Que l'última enquesta que van fer nosaltres també va haver aquesta situació, no? Que semblava desgast, però al escollir un nou candidat, sí, no? En aquest cas el Xavi Espot, pues van aconseguir pues refer-se, no?
1: Bé, no sé si una mica doncs en aquesta enquesta demaneu una mica els motius o les raons o podeu es pot extreure per què un partit puja i un altre no.
0: Bueno, sí, el que sí que és veritat és que la lectura de l'enquesta és molt important i per això sempre ho expliquem, és justament quan s'ha fet l'enquesta i de fet fem al principi de l'informe posem un recull de notícies d'aquelles dues setmanes per entendre si això ha tingut influència. Això ho fem. Després, l'altre, bueno, per exemple, en el cas d'Europa, nosaltres tenim la hipòtesi, perquè nosaltres, aquesta enquesta, aquestes preguntes les hem fet de manera periòdica, i sí que és veritat que sí, hi ha un percentatge alt de persones que, per exemple, deien que hi havia més coses negatives que positives i tot això, però justament l'enquesta que vam fer al segon semestre de l'any passat, fa 6 mesos, pues el resultat està més igualat. I nosaltres tenim la hipòtesi, que pot ser que sigui certa o no, que en aquest cas i amb aquesta situació d'opinió pública és possible que el percentatge més alt de les persones que van amb més aspectes negatius que positius en Europa estigui relacionat amb aquest tema.
1: Mira, doncs sí, va perfecte, m'estic quedant sense temps i també voldria entrar en l'altre gran motiu o l'altre gran generador de continguts d'aquesta política, que és la part de l'acord d'associació.
0: Sí.
1: Anava a dir, no sé si em valoraries qui ha d'estar més content, els que estarien més a prop o més partidaris del sí o els que estarien més partidaris o contraris al no?
0: Home, la realitat és que continua havent més persones que estan en contra, no? Però ha augmentat les persones que estan a favor, no? I després, quan fem aquestes relacions, hi ha una situació que no vol dir que després pues, continuï sortint el mateix resultat, però que les persones, en principi, que se senten menys informades, pues, són les que també pensen més que no. Això pot ser que continuï igual i que després informats igualment diran que no, o pot ser que sigui una possibilitat de que hi hagi un canvi cap a un resultat més igualat o que fins i tot que guanyi el sí. No?
1: El que és pràcticament invariable són aquests percentatges de gent que diu que està informada, gent que diu que no està informada.
0: Sí.
1: Fa 2 anys que s'està fent aquesta enquesta, o almenys posava resultats fins l'any 2024, per tant diverses onades, i excepte el part de no sap, no contesta, pràcticament es manté els que no estan informats, són 65% i 34 que no. Aquí, clar, al final, si no sé si es pot incidir una mica més en els motius pels quals no estan informats o si estan informats.
0: Sí, el que sí que hem demanat és quines accions, no? Que això està a l'informe,
1: sí,
0: pensaria, no? Les persones enquestades pels quals pues, no? Estaria la informació que seria més útil per rebre-la, no? I sí que en primer lloc es parlava sobretot de més debats entre sí i el no, no? Jo suposo que una part de la població sí que entén que té que haver-hi més, però al mateix moment, eh? O sigui, debats de dir, bueno, els que estan a favor, els que estan en contra, i posar en qüestió un i altres arguments, no?
1: Em cridava molt l'atenció, tinc aquí l'enquesta, i estava mirant que els partidaris o que els elements positius, a veure si ho estic dient bé, sí, elements positius de l'acord d'associació, hi ha la lliure circulació de persones, la mobilitat de treballadors i les facilitats per viatjar. I en l'apartat de coses que tenen incidència negativa, hi ha la lliure circulació de persones, els treballadors, la immigració i l'obertura de fronteres. En tots els casos, aquest és exactament el principal motiu dels uns i dels altres. No sé si situacions com aquestes són habituals, que el mateix argument serveixi per dir m'agrada l'acord d'associació i no m'agrada gens l'acord d'associació.
0: Sí, depèn com ho mires, no? Això està clar, no? Vull dir, depèn com ho mires és una cosa positiva, no? I depèn com ho mires una cosa negativa, no? Això és evident. Sí, és veritat, home, som un país que al final que rebem quasi 9 milions de turistes, que una part molt important de la població pues, són persones que gràcies, no? Que han vingut aquí, estan amb nosaltres i estan tots plegats, vull dir que és un país en aquest sentit molt obert, però hi ha aquest recel, no? Però un de manera bé i un altre pensant que pot ser una situació més dolenta.
1: I tant. Acabo amb una qüestió purament personal, si ho vols, però quan aquesta enquesta té la virtut de preguntar a nacionals, a persones que poden votar, i a residents, que són persones que no podem votar.
0: Clar.
1: Personalment, quan faig les notícies o quan tracto la informació, la part dels que no som nacionals no la toco perquè, com que no ho podem decidir, em centro amb la part que sí. Ho dic perquè realment no hi ha massa diferència a l'hora de... Si ho mirem, no hi ha massa diferència entre el que diu la gent que pot votar i els que no. No sé si això és habitual, Joana. Ahir parlàvem amb el Pere Paró, per exemple, i em deia, home, que els residents o que no pugueu votar d'alguna manera també us desincentiva participar de la vida política.
0: Clar.
1: Però bueno, més enllà d'aquest comentari, és habitual que una persona que no pugui participar al final tingui una opinió relativament similar amb la majoria de temes que algú que sí?
0: Sí, és habitual. I nosaltres, com filosofia, clar, nosaltres volem analitzar la societat andorrana, i aquí estem tots, amb la qual cosa és superimportant, no? Pues això, no? L'opinió de les persones no andorranes. I dintre dels andorrans, fins i tot, en molts temes són menys crítics, no? Mm. Però també té sentit, perquè al final, dintre de que som com una mena de piràmide, i està clar que els andorrans estan, però no hi ha aquests problemes, conflictes socials que sí hi hauria si en l'enquesta, per exemple, sortissin per resultats molt, molt diferents. No?
1: I tant. Doncs Joan Micó, coordinador del Departament de Sociologia d'Andorra, Recerca i Innovació, moltíssimes gràcies, de veritat, per acompanyar-nos una vegada més a l'Aquí Andorra, per haver-nos comentat una mica doncs, aquesta enquesta política, amb ganes ja de veure si hi haurà una pre-referèndum, això vol dir que hi haurà referèndum aleshores, sí. I si no, doncs ja ens esperarem a la següent. Gràcies, Joan.
0: A vosaltres.
2: Aquí Andorra. Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
3: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
4: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
3: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.

Comencem l'agenda cultural d'aquesta setmana amb la recta final del Festival Classicant. Durant tot el cap de setmana, Andorra es torna a omplir de música i d'arts escèniques amb nombroses propostes. La més immediata arriba demà de la mà de la companyia del popular coreògraf espanyol Nacho Duato. Serà al Parc Central a partir de les 9 de la nit i amb totes les entrades exaurides. Nacho Duato presentarà un programa de dansa contemporània amb obres pròpies que, en el seu conjunt, conformen un recorregut coreogràfic pel seu treball i amb vestuari dels dissenyadors espanyols de Bota i Lomba. El Classicant continuarà dissabte amb un concert pels amants de la música de cambra a càrrec del pianista Christian Zacarias i el quartet de Leipzig.

La prestigiosa formació de cambra oferirà un programa basat en el romanticisme alemany. Serà a l'Auditori Nacional dissabte a 8:45 del vespre i encara queden entrades. També dissabte, però al migdia, l'Església de Santa Coloma acollirà el concert del guanyador del concurs Saxfest d'enguany i l'endemà a l'Església de Sant Corneli i Sant Cebrià d'Ordino acollirà el recital de les artistes del país Míriam Manovens i Isabel Fèlix. Dissabte i diumenge tindrà lloc una doble sessió de l'espectacle humorístic Òpera pels carrers Andorra la Vella i d'Ordino. Es tracta d'una divertida proposta musical de carrer que circularà a les 5 de la tarda el dissabte pel centre de la capital i el diumenge a les 11 del matí pels carrers d'Ordino. El colofó del festival el portarà la llegenda del cinema francès Fanny Ardant, qui protagonitzarà una Cassandra plena de música i teatre en una proposta que tindrà lloc diumenge al vespre al Parc Central. I de la música, un acte de caràcter social. El vestíbul del Consell General acull avui l'acte del Dia Mundial de les Persones Transplantades, organitzat per Atida, i serà a partir de les 7 de la tarda obert a tothom. Es tracta d'una trobada en la que les persones transplantades explicaran la seva experiència i animaran els ciutadans a fer-se donants d'òrgans. Es parlarà de solidaritat, de segones oportunitats i del valor de donar vida, amb testimonis, una taula rodona i un acte simbòlic sorpresa que serà molt emotiu. I de Canillo a Encamp, perquè el mateix dissabte continua el cicle cultural d'aquesta parròquia amb la proposta de talent nacional que acosta la companyia La Súbita, que combina la dansa contemporània d'objectes i música en un espectacle titulat Ona. Es tracta d'una proposta innovadora dirigida al públic familiar en la que el moviment, la interacció amb objectes lumínics i la música estimulen la imaginació i l'exploració. Un espectacle de petit format que combina art i joc en una experiència sensorial i poètica. Hi haurà dos passis, un a les 4 de la tarda i un segon a 6:15 a la sala de festes del Complex Esportiu Sociocultural d'Encamp. Les entrades a 10 euros els adults i 5 els infants es poden adquirir al web del Comú. L'espectacle està recomanat a infants a partir dels 2 anys. I ara una proposta esportiva amb caràcter solidari, perquè aquest diumenge es torna a celebrar la marxa popular Mar GG, que arriba a la 12a edició. Es tracta d'una marxa amb un recorregut fàcil i accessible a tothom, que es pot fer caminant o corrent entre Escaldes i Andorra la Vella, en total 3,5 quilòmetres plans, i que té per objectiu recordar les persones que ja no hi són. La sortida serà del Prat del Roure a Escaldes a 11:15 del matí de diumenge, i les inscripcions encara es poden fer a l'illa Carlemany al preu de 10 euros, dels quals 2 són a benefici de la pròpia entitat per organitzar les seves activitats. La inscripció inclou el dorsal, la motxilla, la samarreta i la participació a una rifa posterior. Canviem de setmana i marxem fins a Ordino, perquè dijous vinent aterra el Sona Nou. Dijous de la setmana vinent, l'Auditori Nacional torna a acollir el concert preliminar del popular concurs de música en català Sona Nou, on descobrir joves talents del país. Martas i el seu indie pop amb el seu single de debut, Maria, per exemple. Julia Sart i el seu pop d'autor.

Les tres artistes joves andorranes actuaran dijous vinent a les 7 de la tarda a l'Auditori Nacional. Una de les tres serà la seleccionada per continuar competint al concurs Sona Nou, que organitzen la revista Ender Rock i 3CAT amb el suport de la Generalitat i del Ministeri de Cultura Andorra. L'accés és lliure, prèvia invitació. I fins aquí l'agenda cultural d'aquesta setmana.

0: Decidir si era el moment de traslladar-te amb la teva parella et va costar. Decidir quin capçal de llit us queda més bé a l'habitació et costarà molt menys. Aprofita el Red Days de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb el 25% de descompte. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Andorra, carrer Prat de la Creu, 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
1: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
2: Aquí Esports, amb Carles Rossell.
3: Sempre hem posat el club per davant de qualsevol nom propi. I ara també és així. Marxo amb la consciència absolutament tranquil·la. He treballat amb honestetat, dedicació i passió cada dia. He comès errors com tothom. Però mai ningú em podrà retreure falta de compromís o d'estima per aquest club. I aquest país que m'ha acollit i m'hi sento un mes. Soc d'Andorra.
4: Dos ascensos, dues classificacions per a la Copa del Rei, dues per al play-off, amb una sisena posició a la Lliga, l'equip jugant a Europa, les semis a l'Eurocup, 16 anys de l'arribada de Francesc Solana, en aquell moment que el River Andorra militava a Le Plata, amb Miqui Larraz, de director esportiu, i amb Alfred Julve, d'entrenador. El seu primer encert va ser Joan Peñarroya. Benvinguts i benvingudes a l'Aquí Esports. L'adeu a l'arquitecte del Morabanc Andorra.
3: Espero de tot cor que el club sigui capaç de retrobar l'esperit que el fa ser tan especial per a tots nosaltres. Per la meva banda, afronto aquesta nova etapa que comença ara amb la mateixa passió del bàsquet que m'ha acompanyat sempre. Continuaré treballant i aprenent per afrontar nous reptes professionals. Finalment, i més que mai, vull donar les gràcies a la meva família i a tots els amics per tots els missatges d'ànims rebuts. Moltes gràcies a tots pel suport rebut i estimo el Bàsquet Club Andorra.

0: ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
1: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
3: Hora 14. Amb Joan Bofill.
4: Són les 2:21. Entitats de defensa de l'habitatge denuncien que el Departament d'Interior està endurint les multes i la persecució als activistes que intenten aturar desnonaments. Activistes que són arrencats de terra en una resistència pacífica i que al cap d'un temps reben una multa a casa aprofitant la llei Mordassa. Martí Oliver, aquests activistes han posat exemples.
5: Destaquen dos desnonaments a Barcelona, una a tres famílies al barri de les Corts. Un edifici on ara s'hi fan alguns rodatges de cinema, hi ha més de 50 activistes multats per aquest desnonament, o un altre al barri Gòtic, amb de moment 14 sancionats. Aquest matí han explicat que durant el 2025 els moviments per l'habitatge van rebre 50.000 euros en sancions per 88 multes.
4: Aquests activistes asseguren que tot ha canviat des que governa el PSC. En l'època en què Esquerra presidia la Generalitat, el Departament d'Interior tenia un protocol que instava a ser permissiu. Amb aquestes protestes i ara denuncien que això ja no es compleix.
5: Era un recull de jurisprudència per assegurar que no sancionava els manifestants vulnerant el dret a protesta, com defensava l'aleshores conseller d'Interior Joan Ignasi Elena.
6: Posicionament objectiu, homogeni, coherent i respectuós amb els drets fonamentals de la ciutadania en l'exercici d'aquesta activitat en aquells supòsits de protesta.
5: A partir del 2022, les multes van passar a ser residuals, però ara Alerta Solidària denuncia que el protocol s'ha deixat d'aplicar.
7: Avui en dia segueixen vigents, però hi ha hagut una ordre no escrita que canvia el criteri d'aplicació d'actuació de l'administració pública cap al dret a la protesta que els ha deixat en paper mullat.
5: En una resposta parlamentària a la CUP, a la que CERC Catalunya ha tingut accés, la consellera Parlon es defensava dient que el criteri no és d'obligat compliment, però les entitats alerten que amb aquest canvi s'obre la porta a sancions amb més protestes, començant pels mestres i professors.
4: I a menys d'una setmana de la visita del Papa, avui comencem una sèrie de reportatges per conèixer els diferents espais que visitarà el pontífex la setmana que ve. Un d'ells, l'església de Sant Agustí, al barri del Raval, justament al carrer Hospital. Ja s'hi preparen per rebre a Lleó 14.
8: Están preparando muy bien la iglesia, pintando por allá, limpiando por allá, y también, lo más importante, espiritualmente.
4: Dos mossens agustinians, que és el mateix ordre religiós que Lleó 14, estan al capdavant d'una de les parròquies de Barcelona que fa més obra social. La Susana Ruiz ha parlat amb un d'ells, el pare Micael, que és filipí.
9: La parròquia de Sant Agustí està acostumada a la pobresa. Allà mateix, al convent, les Germanes de la Caritat hi regenten un menjador social que serveix entre 300 i 400 àpats cada dia.
8: Los que comen allá no todos son católicos, no todos son cristianos, pero acogemos. Es como la iglesia, como una madre, acoge todo.
9: Perquè aquesta església del Cor del Raval està ubicada en un entorn de majoria musulmana.
8: Yo he visto también muchos españoles que son muy católicos y practicantes en la iglesia llena. Solo aquí no, porque alrededor de él que son musulmanes, son de pakistaní, de India.
9: Malgrat el teixit social del barri, l'església de Sant Agustí s'omple cada diumenge amb la comunitat filipina de Barcelona, que té més de 3.000 fidels.
8: Por eso estamos también aquí, para cuidar a nuestros paisanos, a continuar la cultura, pero con respeto de la cultura de España. Así nos cuidamos también entre dos países.
9: Dimecres, el Papa coneixerà de primera mà l'obra de la parròquia de Sant Agustí.
4: Teniu més detalls a cercatalunya.cat. Ara són 2:15. Falten 5 minuts per 2:15. Repassem més notícies. Els dos cossos trobats ahir dimecres suran a l'aigua, un a les comportes al pantà d'Utxessa i Tona al matí, l'altre al riu Segre Lleida a mitja tarda, són el d'un home en el primer cas i el d'una dona jove en el segon. Els Mossos investiguen la seva identitat i també les causes de la mort. Segons la policia, no hi ha signes de criminalitat en cap dels dos cadàvers. Mercè Marc.
10: I ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per poder-los identificar. En el cas del cadàver d'Utxessa, el d'un home que presenta un avançat estat de descomposició, es veu que podria portar dies a l'aigua. Quan es va retirar estava molt inflat i, per tant, es preveu que la identificació costi més. En canvi, el de la dona trobada al riu Segre, a l'alçada

0: Del Pont Nou a la zona dels instituts s'apunta al fet que hauria mort el mateix dia dos cadàvers trobats amb menys de 5 hores de diferència. En cap dels dos casos s'han observat signes externs de criminalitat. A l'espera de la seva identificació, la policia està comprovant llistes de persones desaparegudes.
1: A Barcelona, avui l'Ajuntament ha anunciat els talls per obres aquest estiu al metro. Les línies L1, L9 i L10 Nord del metro patiran talls parcials, segons TMB, i a més, els trens de la L4 no pararan a l'estació de Verdaguer. També es tancarà el passadís de l'enllaç entre la L1 i la L3 a Plaça Catalunya i aquest transbordament s'haurà de fer pel carrer. L'Ajuntament, per cert, que vol eliminar les bicicletes d'ús compartit a tota la capital catalana. Així ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni amb aquests motius.
2: Que acumulen un nombre de sancions i de disciplina per mal ús de l'espai públic, bicicletes que ens tornen abandonades per tot arreu, un sistema de mobilitat que, a més, només fa servir el 10% dels residents.
1: Són declaracions de Catalunya Ràdio. Segons l'alcalde, hi ha unes 3.500 bicicletes a la ciutat amb moltes plataformes diferents que, a sobre, han acumulat 5.000 multes només l'últim any i mig. L'Ajuntament es compromet a suprimir les llicències l'any que ve. I anem ara a Girona. La ciutat ja es prepara pel rodatge de la nova sèrie de Tomb Raider.
3: I don't need permission to walk into history.
1: I atenció, perquè en les properes hores començaran els talls per alguns carrers, tant per vehicles com per vianants, a partir de les 6 del matí de demà, Marta Altimir.
4: Des de finals de la setmana passada que ja es veu moviment al barri vell de la ciutat per la nova sèrie protagonitzada per Sophie Turner. Els punts amb més afectacions són sobretot al voltant de la catedral. Demà ja no hi podran passar ni cotxes ni vianants, tret de treballadors i veïns de les zones, des de les 6 del matí fins les 11 de la nit. Altres zones tallades seran al voltant de la plaça del Vi o a la Rambla de la Llibertat, que és un dels carrers principals del barri vell. El rodatge, que durarà tot el cap de setmana, comptarà també amb la participació de dues entitats gironines, la Falera i els Diables de l'Unyà, que s'encarreguen de les batucades i els correfocs durant les festes de la ciutat.
5: Hora 14, amb Joan Bofill.

0: Doja Cat és la gran estrella que actua avui al Primavera Sound en la primera jornada massiva de concerts amb 18 escenaris a ple rendiment. Hi ha també molta expectació per veure els britànics Massive Attack. A les 7 de la tarda, programa especial del Balcó. Serem amb l'Anna Puigvoltes parlant amb els responsables del festival i també amb Ramon Mirabet i l'artista Llumpro. Avui també és dia gran a Berga. A quarts de 10 de la nit, primer salt de plens a la plaça Sant Pere i, per tant, hi ha milers de persones pendents de si han de dur paraigües, millor capelines perquè també farà vent. Hi ha alerta per aiguats, sobretot a Barcelona i Girona. Jordi Carbó, comencem pel fòrum. Què es preveu, en aquest cas, al parc del fòrum aquesta tarda?
1: A l'entorn del fòrum, en qualsevol moment, a partir d'ara ja pot ploure. De moment seria pluja poc significativa, roïna, gotes molt menudes, però a mesura que avanci la tarda s'aniran formant tempestes a l'interior de Barcelona i aquestes després arribaran a la mateixa ciutat de Barcelona. Aproximadament al voltant de les 6-7 de la tarda és quan podrien afectar l'entorn del fòrum amb pluja torrencial, calamars o pedra i fortes ratxes de vent. La part positiva és que duraria poca estona i després d'aquesta pluja l'ambient es notarà fresc.
0: I a Berga, el dia de Gran de la Patum d'avui, perilla, Jordi?
1: A la ciutat de Berga, des de ja mateix, podran caure xàfecs, però de curta durada i de moment deixant poca aigua. Serà més avançada la tarda, al voltant de les 6-7, quan els núvols de tempesta guanyaran protagonisme i descarregaran a tot el Berguedà, també a la mateixa ciutat de Berga, i ho podrà fer amb intensitat, molts litres en poc temps, també en calamars o pedra i fortes ratxes de vent. Això sí, duraria poca estona i de cara al vespre fins i tot els núvols aniran marxant. Això sí, prepareu roba que us abrigui una mica, ja que aquesta tempesta farà baixar ràpidament la temperatura i la pròxima nit farà una mica de fred.
0: Gràcies, Jordi Carbó, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Doncs ja ho sabeu, teniu tot a sercatalunya.cat. Recordeu que les 3 llapis de memòria avui amb l'Alba Riera. Que vagi bé.

0: 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
1: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
2: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
3: Sents la cultura?
4: Què diu que t'estrenes, Albert de la Torre, com a actor?
5: La primera i última, has dit.
6: No és literalment així, perquè vaig fer una petita intervenció amb la Fura dels Baus fa molts anys. Un es va fer mal, va dir, hem de suspendre, va dir, què collons?
7: Tu?
6: Sí, estava a São Paulo i els promotors van dir, perdoni, no suspenen vostès, porta un actor suplent. I m'han mirat tots a mi. Jo havia anat per fer un llibre sobre la Fura i em vaig trobar fent els susos.
7: Ostres.
6: Però la primera vegada que em toca aprendre amb la lletra i sortir davant d'un públic és a Freshwater i no ho faré mai més.
5: No li has pillat el gustet?
6: No és un tema de pillar-li el gustet, no. Com dir, les truites de patata em queden molt bones. Sóc el Ferran Adrià. No.
1: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
8: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: els oients que mai. Gràcies per tant.
1: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
2: Yo no paro de darle vueltas a esto.
3: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
4: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
5: Un mundial se vive así. Con todos los partidos en exclusiva, los mejores comentaristas, 12 horas de contenido diario y todas las ventajas de ser de Dazón. Suscríbete ya y añade todo el mundial a tu plan por 19,99 euros.
6: Ok, Nico, a la floristería, parada corta, box y luego directo al restaurante.
7: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula One Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros, los beneficios podrían variar. Infórmate en bp.es.
8: Vacaciones, sol, agua, ¿puede haber algo más divertido para los peques?
9: ¿Los juguetes?
8: Sí, y para que disfruten más de ellos, hasta el 30 de junio todos tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés.
9: Bicicletas, hinchables, juegos de agua y arena.
8: Todos los juguetes con un 25% de regalo para comprar más juguetes del 1 al 30 de junio en el Corte Inglés.
9: En tienda web y app.
10: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
11: Valorado.
10: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
13: Bona tarda, Alba.
14: Bona tarda.
13: Bé, crec que també t'hauria de dir ben tornada.
14: Ben tornada, m'ha fet molta il·lusió tornar a entrar per aquesta porta.
13: Perquè tu vas col·laborar amb el balcó.
14: Amb el balcó.
13: Què hi feies?
14: Doncs mira, fèiem plans de fin de i recomanàvem plans. Va ser, jo crec que de les primeres coses que vaig fer com de ràdio. I recordo passar-m'ho molt bé. Va ser un espai que són d'aquests espais que són guais per aprendre, perquè com que hi ha molta llibertat i al final és una cosa divertida, tu també et deixes a tu mateixa anar molt i provar i experimentar, no és una cosa rígida. Llavors em va anar molt bé com per agafar seguretat també i confiança.
13: Tu recomanaves coses xics o eres a... Aneu a aquesta fira medieval,
14: no.
13: A Osona, ja veureu que
14: xula. Jo recomanava com les coses modernes, com que una mica teníem com els rols repartits. Llavors, a mi jo entenia que em tocava una mica com el modern.
13: Els plans immersius els vas començar tu, per aquí?
14: Sí, una mica.
13: Que, escolta, Alba, moltes entrevistes que t'han fet, he llegit que sempre et pregunten per la síndrome de l'impostora, Intentarem no anar per aquí.
14: Vinga, perfecte, jo crec que estic preparada.
13: És que en una d'aquestes respostes teves parlaves d'una altra síndrome que m'ha sobtat bastant, que és la síndrome de la vella reina.
14: Jo a vegades ja no sé ni les coses que
13: dic. Què és això de la síndrome de la vella reina?
14: Què vaig dir de la síndrome de la vella reina? Ja no me'n recordo. No ho sé, me'l deuré inventar.
13: Com que et conformes, que ja estàs en un lloc molt guai, no sé.
14: Com anava,
13: jo vaig llegir,
14: això? A vegades m'invento nom, m'invento coses, o potser ho vaig escoltar per allà i en aquell moment va tenir molt de sentit per mi. Però no sé què em deuria referir exactament, però potser pot tenir a veure amb dues coses. O en mai tenir-ne prou...
13: Crec que anava per l'altra banda.
14: Per l'altre costat.
13: De dir, uau, que bé que estic ara fent això...
14: Però això no em pega a mi, perquè jo sóc el contrari, això. Aleshores, potser era una por que tenia. Potser tenia por a desenvolupar el síndrome de la vella reina. Però, a la vegada, sóc una persona que em moc per tot el contrari. Llavors, potser m'aniria bé una mica de vella reina per descansar i conformar-me. Potser el conformisme és una de les coses que tindria a treballar en aquesta vida. Que és una paraula molt lletja, conformisme, però si va acompanyat de viure més tranquil i disfrutar més de les coses i saber estar en calma i disfrutar el que tens, llavors
13: això
14: em semblaria
13: no
14: bé. Em costa.
13: Duent a la pràctica.
14: Estic, bueno, la vida és un camí molt llarg, però diguem-ne que és com de les coses que estic intentant treballar. Em costa, és antinatural per mi, això.
13: Actualment, on tu guanyes les garrofes?
14: Sobretot a la Turra. La Turra és la meva feina principal i llavors després l'acompanyo, com la majoria de persones que ens dediquem a aquesta professió, amb altres seccions o col·laboracions. Llavors, ara mateix estic a l'Està passant, que és el primer any, aquesta ha sigut la primera temporada que hi estic, quan he fet un registre que no havia fet mai, perquè clar, és un programa d'humor, jo no sóc humorista, ni sóc còmica.
13: I bé, et sents
14: ni
13: còmode?
14: Faig gràcia. Ara em sento molt còmode. Al principi va ser un repte i em va costar molt acostumar-m'hi i patia, i vaig tornar... O sigui, sí que és veritat que portava com ja temps, que ha passat tot molt ràpid, però prou temps als mitjans i m'havia sentit com molt segura en segons quins espais o quines maneres de fer quin tipus de programa, i això va ser guai perquè en realitat va ser com tornar una mica als nervis de no sé si faré una cosa, superar-me a mi mateixa, com aquestes coses horroroses, però que realment són un dels motors, no?, que ens fan créixer. Llavors, al principi, li vaig agafar molt, em va fer molta por, jo vaig ser molt sincera amb ells, els vaig dir, suposo que sabeu que jo no sóc humorista. Una cosa és tenir gràcia natural.
13: Que això sí que en tinc.
14: Que jo crec que això sí que en tinc. L'altre és fer gràcia, que és molt diferent. Llavors jo crec que tinc gràcia, però no faig gràcia. Però ja tenen un equip de guionistes molt bons que m'ajuden amb els acudits. Llavors jo com que sé interpretar, doncs ja he pillat una mica el rotllo. Ara m'ho passo molt bé.
13: La Turra està passant.
14: La Turra està passant. A la tarda de Catalunya Ràdio també hi vaig dos cops al mes.
13: Que el gestor no s'avorreixi.
14: El gestor sobretot que no s'avorreixi. I també, per si no n'hi havia prou, vaig al Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga. Això seria com lo principal. Després, típiques xerrades, coses que presentes, gales, bolets, que jo li dic bolets xulos, però bolets. Però això seria com lo que faig recurrentment.
13: I tu amb quina terminologia et sents més còmode? Periodista cultural, comunicadora... Com vols que...
14: És tan horrible, això.
13: Necessitem etiquetes.
14: No, clar, vull dir, és horrible perquè encara no ho sé, aquest és el problema. Jo diria que comunicadora. I em dedico al periodisme, dic a vegades, que no periodista, perquè clar, jo la carrera no la vaig fer. He fet altres camins i relacionats amb la comunicació, però a la vegada
13: exerceixes
14: dins del món de la comunicació,
13: periodista.
14: Jo exerceixo de periodista, perquè molta gent a vegades, com que surto, no?, més de les xarxes socials, del món del podcast, del videopodcast, etcètera, no?, és com aquí, quan jo començo i ara. Molta gent ara, com amb aquestes noves etiquetes, et col·loca creadora de contingut, i és com, jo faig coses, o sigui, no sé què faig, però tampoc sóc creadora de contingut, saps? Llavors és com que no em sento cap d'aquestes coses.
13: Saps el que no ets.
14: Sé el que no sóc. Llavors, bueno, pues, comunicadora, faig periodisme, que tampoc periodista, i creadora de contingut no ho sóc, vull dir, bueno, en ello.
13: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la comunicadora que fa periodisme.
14: Perfecte.
13: L'Alba Riera.
15: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria. Amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Alba Riera amb la cançó Canta Cadernera de Xerim Arasté amb la col·laboració de la Rita Pallès i el Pol Batlle, que aquest és un tema relativament nou perquè es va publicar l'any 2024 i amb el que dius, Alba, que t'identifiques molt.
1: A veure, m'identifico molt, vull dir que és una d'aquelles cançons que... Hi ha cançons que tu escoltes i et quedes en silenci. No com que hi connectes d'una manera especial o hi entres d'una manera especial. I aquesta cançó sento que és una cançó que a mi m'obre com molt al pit. I a més jo sóc una persona que, especialment a la primavera, a l'estiu... O sigui, en general m'agrada molt com la bellesa de les coses. Com que visc una mica amb el síndrome d'Estendhal a dins, com es diu.
0: Una mica intensa.
1: Sóc bastant intensa. Sóc bastant intensa, llavors, especialment a la primavera, a l'estiu, no? Com amb tots... Són moments als que jo disfruto molt... I com tot el que, a veure com, o sigui, tot el que veig fora em nutreix a dins, no? Com que em fa com faig un exercici com d'observació, introspecció. També sóc una persona molt ordenada, llavors m'agrada molt el sentit de les estacions, el pas del temps, un camí que marca. Llavors, bueno, aquesta cançó és com que m'ha acompanyat en moments importants, en moments d'amplitud, en moments de cantar, tot i que hi hagi la vida i el dolor tota la vegada. Aleshores, és una cançó, no sé, que és com que sempre m'arriba molt. I a més, se suma la casualitat de que em va escriure el Xerim Arasté un dia, diem que ell i la seva parella, que és una parella... Els vaig veure aquest any als Premis Under Rock i em vaig quedar amb la boca oberta pensant, són simplement perfectes, o sigui, doncs, belleses, caminant juntes. I em van dir que escoltaven La Torre, m'envia un missatge molt bonic, dient que escoltaven La Torre conjuntament.
0: I això et va...
1: I això em va agradar molt. Llavors, bueno, no sé, tinc una connexió especial per tot això.
0: Però jo diria que tu més que Caderneres, que és el jilguero de tota la vida, tu ets més de Dofins.
1: Sí, tens tota la raó. I, de fet, saps, ara et diré, on està aquí lo triqui és que a mi els ocells em fan mania. O sigui, jo tinc bastant aberofòbia, que es diu, vale? O sigui, no m'agraden molt els ocells. Però, en aquest últim any, per processos personals, etc., m'he agafat molt a contes, narracions, coses més... contes metafòrics sobre la vida que m'han funcionat i m'han anat molt bé, que tenien a veure amb els ocells, amb el vol dels ocells, etc., etc. Per això també com té tanta importància aquesta cançó. I haig de dir que m'estic reconciliant.
0: Amb el món
1: amb
0: diari.
1: El món, sí, i en concret amb els pardals, que em semblen boníssims.
0: Jo és que havia llegit que, o sigui, l'obsessió pels dofins era que fins i tot de petita volia ser dofinoterapeuta.
1: Delfinoterapeuta. I això podria... és vigent, és atemporal.
0: Però això d'on ve? Que veies capítols del Flipper?
1: A mi m'encanten els dofins des de sempre... En plan, no ho sé, és que saps, hi ha coses que no saps per què t'agraden. O sigui, quan era petita, com ja tenia com un llibre de dofins que m'agradava molt, és veritat que m'encanta el mar, podria viure al mar. Llavors, potser de petita ja m'agradava molt el mar i vaig veure un animal marí moníssim i vaig dir, ai, m'encanta els dofins.
0: Que és superintel·ligent.
1: Que és superintel·ligent.
0: Fa voltaretes al mar,
1: no? Tinc samarretes, dofins i tot, encara. Llavors, sí que recordo una cosa una mica traumàtica, que la meva generació encara s'anava al zoo de Barcelona els aniversaris, o sigui, una cosa molt recurrent a les escoles i tal. I hi havia dofins. Llavors, hi havia l'espectacle de dofins i quan era l'aniversari d'algun nen, doncs deien el teu nom i tu tenies l'oportunitat de baixar i donar-los com menjar els dofins i com formar part de l'espectacle. Llavors jo vaig anar com a dos aniversaris de dos nenes del meu col·le i les van cridar i elles van participar. I quan va ser el meu aniversari, a mi ningú em va cridar perquè t'havien d'apuntar els teus pares. Això jo no ho sabia, els meus pares no m'havien apuntat a que jo participés a cap espectacle. I me'n vaig anar a casa completament traumatitzada. Llavors crec que llavors encara em vaig obsessionar amb allò que no tens, em vaig obsessionar més amb els dofins.
0: Dos tasses, vinga. Sòria.
1: I mira, vaig pensar en algun moment de la vida que, com que domadora de dofins em semblava que estava malament...
0: Ho està.
1: Perquè no se'ls pot domar.
0: I tenir-los un zoo.
1: I tenir-los un zoo encara pitjor. Vaig pensar que delfinoterapeuta era una altra manera d'apropar-me a ells.
0: No sé com està el sector dels
1: delfinoterapeutes. Jo tampoc ho sé, no sé si existeix avui en dia aquesta professió.
0: I ja. Si tenen feina per tots, si es guanyen bé la vida, però bé, tu has triat el món de la comunicació.
1: Sí, però...
0: Que aquests saben com està, no hi ha feina per tots, i guanyar-se la vida, bueno, no? Anem fent. Que, com comentava abans, tu ets comunicadora, però no has passat ni per comunicació audiovisual ni per periodisme, que serien una mica les dues vies per arribar fins aquí. Per on comences tu?
1: Començo a casa meva parlant amb una pedra. O sigui, sempre he tingut molt aquesta vocació de la comunicació. Ha sigut sempre el meu fort i la meva manera apropar-me al món i de conèixer. Molt preguntona, m'interessava molt la vida de tothom des de petita, o sigui, com la meva cosina gran sempre ho deia, en plan, tu venies i em passaves llista de tota la gent de la meva escola, que eren cursos més grans, i com està, nom i cognom, i ella m'anava explicant la vida de cadascú. La meva mare, com sempre, deia com que se m'havia de regalar una porteria, però no de futbol, en plan, que se l'ha de posar a una porteria aquesta nena i que parli amb tothom perquè no callava. Llavors era, algo que portava molt a dins, presentava tot el que podia al col·le, jo em postulava, hi ha un certamen, ja te'l presento jo, ja tal, molt...
0: Eres tu aquella.
1: Era jo, és que m'encantava. I, no, i sobretot no callava, o sigui, tots els informes que tu veuràs de la meva escola és molt bé, molt bones notes, molt dolça, molt mona, però no calla.
0: Però et fotien fora de classe o...?
1: No, perquè era molt bon estudiant.
0: Riera, va.
1: Va, i, però era com, vale, callo. I seguien raonant. Aleshores, hi havia una part com molt... Jo crec que sí que, quan es parla de vocació, jo crec que sí que la tinc. I d'altra banda va ser simplement que se'n va en el moment de la vida en el que s'ha d'escollir carrera i tota la... Jo sempre havia dit que voldria fer periodisme i que volia ser presentadora. De fet, jo de petita no és allò, astronauta, bomber, presentadora. Era molt concreta, presentadora. Actriu de Hollywood, no, presentadora. Llavors, en un moment de la vida que és el que s'ha d'escollir carrera, va coincidir amb la mort de la meva mare i això és el que em va fer... Bueno, vaig caure, vull dir, vaig estar una depressió, o sigui, molt, una tristesa molt profunda. Això m'ha fet perdre molt la motivació durant uns anys concrets, el que et dèiem, molt bon estudiant, superexigent, superbones notes, vaig perdre les ganes per tot. I això és el que em va fer portar a estudiar psicologia, que jo compleixo el tòpic, que em sap supergreu pels psicòlegs, perquè aquell tòpic de la gent que estudia psicologia és la gent que necessita resoldre els seus problemes.
0: Efectivament.
1: Jo el vaig fer. I ja a la meitat de la carrera vaig acabar la carrera, perquè jo és això, com que soc molt estudiós, era com ja pels meus ovaris que acabo la carrera. Però jo a la meitat de la carrera vaig dir, què faig aquí? Ets a reconduir el meu camí? I vaig ja començar a fer com cursos de comunicació i indústries culturals, vaig fer un postgrau, vaig fer un màster de ràdio i tele, o sigui, ja vaig adreçar-me molt al món de la comunicació. Però és que tots els amics que tenia que feien periodisme i tal, que tenia dos molt amics, que ells que havien agafat la carrera em deien, no facis la carrera perquè perdràs el temps.
0: I els primers pinitos professionals, per on debutes?
1: A veure, vaig començar a fer, vaig començar a Ràdio Primavera Sound amb una secció, al Tardeo, en el programa de l'Andrea, i d'altra banda, i paral·lelament gairebé, vaig estar ICAT als experts i després fent seccions, tot això amb seccions, i fent seccions a l'estiu, tant al Via Lliure, a RAC1,
0: sí,
1: com a Catalunya Ràdio. Bueno, és que jo estava boja, ja, perquè també t'haig de dir que sempre he tingut molt clar el que volia fer, el que se'm donava bé, amb el meu objectiu i on volia arribar. Això sí que recordo el moment aquest de despertar-me a psicologia i dir merda, perdut el temps, entre cometes, però sí, perquè no és res el que m'hi volgués dedicar, i com començar a intentar agafar vies i fer-me veure, perquè sí que tenia com molt... Dins meu jo sabia que això a mi se'm donava bé i que havia de funcionar. Llavors tenia aquesta espècie com de innocència de la joventut, que és perfecta, perquè tu et tires a la piscina sense mirar si és fons o no, o sigui, adeu!
0: T'ho convides tu a les
1: és
0: festes.
1: És increïble, doncs això és el que jo vaig fer, i com que tinc morro, vaig convidar-me allà on podia i tothom que em va dir que sí, doncs jo encantada. I així vaig començar.
0: Clar, i vas passar per aquí, vas passar per
1: RAC1, després vaig fer el balcó,
0: Catalunya Ràdio, sí. Seccions...
1: Vinga.
0: I 8 TV.
1: 8, bueno... No sé si vols que parlem d'aquest tema.
0: Home, és que tot arreu he llegit que és la pitjor experiència laboral que has tingut mai, però mai he trobat, o sigui, no he trobat el per què.
1: Val, és la pitjor experiència laboral de la meva vida perquè va ser molt dura, en el sentit de que era un programa que arrencava, un programa en el que a mi no m'agradava gens ni l'enfoc ni la línia editorial del programa, ni tampoc com estava dirigit i enfocat, i a més tenia una manera de fer televisió molt antiga, el programa. Llavors, per un costat, és que jo no m'hi sentia gaire còmode.
0: No hi creia.
1: No hi creia, en el programa.
0: Producte, sí.
1: I d'altra banda, perquè era un programa nocturn que en el que jo feia de reportera, i això vol dir que... però reportera per Catalunya, i eren reportatges que no és que anessis a... No hi havia com un objectiu d'anar a descobrir una història, anar tal, que a mi això m'encanta. O sigui, no era tant el problema dels horaris, sinó que anava a vegades a no fer res. Llavors, pues, potser de tota la setmana, a banda de l'horari que jo feia de redacció, a partir de X hores me n'havia d'anar a Solsona, a Puigcerdà, a on fos, fins a les 12 de la nit, sol amb un altre noi càmera. Estàvem pagats, no cal ni que t'expliqui, uh-huh, estan pagats, a fer cada nit una connexió en directe sense cap mena de sentit, que a vegades et senties una mica fins i tot un animaló. O sigui, a mi m'havien arribat a menys no sé quants graus. Enviat a Puigcerdà, amb totes les hores que són de cotxe, d'anada, de tornada, me'n recordo que el càmera era un xaval que acaba de començar fent pràctiques, que...

0: hi havia de córrer pel poble a veure en un minut quants termòmetres que marcaven menys zero trobava. Era un gos, bàsicament. Llavors, era bastant una humiliació, et diria. I a més, tenint en compte... o sigui, a mi m'encanta l'entreteniment, també, i ho disfruto, però les condicions laborals eren nefastes, tenint en compte doncs, tot aquest
1: escenari. Que tingui un sentit el que vas a fer.
0: Que tingui un sentit el que vaig a fer, i també que... Llavors, després, tu compta les hores de tornada del poble que estiguéssim, tot això, evidentment, no estava remunerat, no es pagaven aquestes hores... I recordo aquell dia especialment el de Puigcerdà, perquè vam arribar els dos esgotats, el noi i jo, en plan, no ens hem matat de miracle, i ni tan sols ve cap missatge de ningú de l'equip de heu arribat bé a les 4 del matí. Uns mínims no hi ha de garantia. Llavors, van haver moltes coses que a mi em van impactar molt de la manera de treballar. Cosa que no vol dir que... Perquè, d'altra banda, jo sóc una persona que... molt boja de la feina, o sigui, treballo moltes hores, molt implicada, molt resistent, vull dir, no és que fos una cosa que he hagut de treballar i de que no entengui que s'ha de menjar molta merda a l'inici, perquè jo sí que penso que, malauradament, tot i que també et curteix molt, s'ha de menjar merda als inicis, vull dir, això et curteix, vull dir, no anava tant per aquí, sinó per totes aquestes altres condicions que et dic. D'altra banda, és veritat que vaig aprendre molt, això és cert, perquè estava jo sola davant dels lleons. I sí que em vaig desenvolupar molt fàcilment davant de la càmera i sí que recordo molt també la sensació de dir és la primera vegada que faig televisió cada dia, a mi la televisió m'agrada molt, crec que se'm dona millor que la ràdio, la càmera. Llavors, sí que d'altra banda, a nivell personal va ser una bona experiència i va ser allà on em van descobrir...
1: Clar, això t'anava a dir, que hi ha un report que t'obre portes a la Manchester, no? Del Ricard Ostrell.
0: Correcte.
1: I a partir d'aquí...
0: És que tot serveix per alguna cosa, tot i que sigui una merda.
1: D'aquí era el report?
0: Tot i que sigui una merda. Ara no recordo. Feia reports cada nit, vull dir, hauria de ser algun. I alguns els penjava al meu Instagram i hauria de ser algun que hauríem...
1: I això et va...
0: veure per allà. Per això et dic, encara que siguin experiències de merda, moltes vegades saps veure-ho després, el significat que van tenir.
1: I a la Manchester comences com a col·laboradora, no? En programes com Planta Baixa o Col·lapse.
0: Sí.
1: I bé, fins a arribar al dia d'avui, que ets la directora i presentadora de La Turra,
0: sí.
1: Que ara ens donaràs més detalls sobre què és això de La Turra, però com que aquí sempre celebrem que gent que pica pedra doncs hi vagin bé les coses, doncs ho celebrem amb unes magnòlies. Dicen que...

0: llapis de memòria de la comunicadora Alba Riera, també hi hem trobat Magnòlies, de la Rosalia, acompanyada de l'Escolania de Montserrat. Que, Alba, si has inclòs Magnòlies en el teu llapis de memòria, entenc que tu no formes part d'aquell sector que es va indignar moltíssim. Perquè...
1: Una mica indignada, sí.
0: Amb
1: però
0: la
1: no
0: Rossi,
1: moltíssim.
0: Perquè va fer cantar l'Escolania en castellà.
1: M'hauria encantat que ho fes, que fes cantar l'Escolania en català, però això no vol dir que jo no disfruti d'aquesta cançó i que no hagi disfrutat de Lux, perquè, a més, crec que comences a pillar que he passat un any bastant intenset emocionalment, amb cançons ben intenses, i jo soc de les persones que ha disfrutat moltíssim Lux. Perquè m'ha pillat, no?, en un moment.
0: T'ha arribat,
1: no?,
0: en un moment també, que t'havia d'arribar per degustar-lo.
1: En el que havia arribat, tot i que jo, la Rosalía és la meva artista preferida del món mundial i també vaig connectar molt amb Motomami, etcètera, però Lux, que ha sigut un disc com més polèmic en molts sentits, jo l'he disfrutat moltíssim, moltíssim, i m'ha agradat moltíssim. Magnòlies és la cançó

0: que fa amb l'Escolania. És una cançó que, avui en dia encara escolto moltíssim. Perquè també té una cosa, a banda de que jo sóc una boja de les flors, i ja només perquè es digui Magnòlies, tu ja em tindràs allà fent clic.
1: Sí, pots fer cantar l'Escolania en rus,
0: que exacte, amb el
1: si
0: que
1: es diu Magnòlia.
0: Però és veritat que ella ha relat el seu enterrament en aquesta cançó, i penso que és una idea com molt egocèntrica i molt narcisista, però que molts hem tingut moltes vegades. O sigui, qui no s'ha imaginat el seu enterrament?
1: Et diré una cosa, aquí molts convidats, alguns porten la cançó que volen que soni.
0: És que clar.
1: El seu enterrament.
0: Llavors, és una cosa que no, que molts ens hem imaginat moltes vegades, i què sonaria, i qui vindria, i qui ploraria més. I aquesta persona...
1: Home, tant...
0: Jo he sigut molt concreta. Jo he sigut molt concreta. Jo he entrat en molts detalls amb aquests temes.
1: Si vols deixar alguna cosa...
0: Llavors, em va semblar com molt maca la manera d'explicar-ho, i mira, no havia pensat ni he posat al llapis de memòria cançons del meu enterrament, però deixo dit ara, que m'has fet venir la idea, que si algun dia em moro em posin Magnòlies.
1: Doncs ja està, superoriginal.
0: No?
1: La mateixa
0: ho tenim
1: que,
0: tancat,
1: que la Rosalia.
0: Ho tenim filat.
1: Quantes vegades heu intentat que la Rosalia vingui a la Turra?
0: Saps que no tantes? Perquè...
1: Ho heu intentat, pel que dius?
0: Ho hem intentat malament i torpement, és a dir, per un camí que jo crec que és molt difícil, per una espècie de por i respecte, et diria. De no, és impossible. No pot passar. No, com aquell, no, és com aquella artista preferida. També perquè sento, això quedarà molt místic i molt poètic, però bueno, potser si algun dia ho veu li fa il·lusió. Sento que sé que algun dia passarà, sé que algun dia tindré una conversa amb la Rosalia, i llavors voldrà dir que és el moment. Llavors és com... Ja vindrà, ja passarà.
1: Rosalia, si estàs sentint això, primer vine al llapis de memòria. Després ja aniràs a la Turra, però
0: bueno,
1: primer...
0: Sí, primer, em sembla bé, em sembla bé. Cada cosa al seu moment. Cada cosa al seu moment.
1: Que ara, Alba, per si algú que ens està escoltant diu què és això de la Turra, com ho expliquem?
0: A veure, La Turra en realitat és un programa que és un videopodcast que veu molt del podcast, però que també veu molt de l'audiovisual i de lo televisiu.
1: Tornem
0: crec
1: les
0: que
1: etiquetes
0: és
1: que necessitem per definir-nos.
0: No, però és veritat, perquè és una espècie de mix, no?, entre lo digital i lo televisiu. I és un programa que es basa en una tertúlia i una entrevista al voltant d'un tema en concret. I els temes giren entorn a allò més quotidià, més vital i més... relacionat amb les relacions, amb les emocions, amb els vincles, amb el nostre dia a dia, o amb temes més polítics o socials. Llavors anem combinant aquests temes. En realitat són els temes que ens preocupen i els temes que parlem, els temes que ens preocupen i que ens obsessionen.
1: Que l'etiqueta que no t'atreus amb la Turra és la que és un producte per joves.
0: Bueno, clar, és un producte per joves que escolta gent de totes les edats.
1: Està ben revertit, aquí.
0: Està ben revertit.
1: Que la idea original de la Turra va ser teva?
0: A veure, idea original, jo sempre ho dic, és una tertúlia i una entrevista, és a dir, no hem tingut una gran invenció.
1: Però es toquen temes que no acostumem a sentir en altres mitjans.
0: El que sí que teníem clar és que hi havia un espai, hi havia un forat per un tipus de programa com aquest, que sí que existia altres canals i en altres idiomes, que volíem que existís en català, però sobretot és això, que sí que en aquell moment hi havia un forat per aquests tipus de temes. Llavors, més que la idea, sí que vam saber veure quina era la necessitat o el buit.
1: Que parles en plural perquè comences amb l'Andrea Gómez.
0: Clar, vaig començar amb l'Andrea.
1: Però després l'Andrea vola. No?
0: L'Andrea se'n va anar cap a Nervi.
1: Al programa Nervi.
0: Sí.
1: Va fer impressió això de quedar-se sol en el timó amb el volant?
0: Al principi va fer moltíssima impressió. Perquè a més l'Andrea, bueno, ja ho he explicat moltes vegades, però a banda de ser la meva millor amiga adulta, que jo dic, és a dir, jo tinc moltes millors amigues i sóc una persona molt d'amigues, però hi ha com les de tota la vida, la gent que coneix el col·le, la gent que tal, com de l'etapa adulta en el que tu esculls algú ja de manera molt conscient, la persona més important per mi és i ha sigut l'Andrea. Llavors, a banda de tenir aquest pes emocional com a millor amiga, jo amb ella també, per mi ha sigut una gran inspiració, l'Andrea, en molts sentits. Jo començo també el Tardeo, quan ella té el programa, jo aprenc molt de la manera de fer de l'Andrea i compartim moltes inquietuds sobre la feina, pors, dubtes, ens preguntem molt, no? Vull dir, com compartim molt aquesta part. Aleshores, per mi era com... em feia molta il·lusió aprendre amb l'Andrea i de l'Andrea, no? També, i com créixer al seu costat. Llavors, al principi, era com, ai, no, ara sense ella no sabré fer, ai, quina por. Però després ha resultat un repte positiu, perquè d'una altra manera jo m'hagués com quedat sota l'ala, no?, una mica, perquè a vegades també si la vida... Tot i que és el que et dic, jo sí que tinc molt una tendència de... els reptes, aprendre, soc competitiva, vull dir, tot m'impulsa el creixement i fins on arribo i què puc aprendre, i com vull dir, jo ja tenia molt aquesta intenció de... Tenia clar que la Turra per mi era com el projecte, el primer projecte que em podia fer veure, no?, des d'un altre lloc, donar-me a conèixer des d'un altre lloc, no? L'Andrea venia del Tardeo, que hi havia generat un impacte molt gran i una escola, no? Per mi era com la primera cosa que feia.
1: Era un repte, era el primer repte,
0: sí. I jo sabia... Però... crec que d'una altra manera, segurament, no... Bueno, és que la Turra no hagués sigut la Turra.
1: Bé, bàsicament vas tenir clar que, com diu la cançó que està sonant ara mateix de fons, you gotta go my own way, no? O sigui, que tu havies de fer el teu propi camí.
0: Bueno, no em va quedar un altre, però ara ho celebro i ho abraço.
1: No, però podries haver dit, va, agafem una altra persona...
0: Ah, no. Mira, això és veritat, jo volia, al principi, agafar una altra persona, però tothom del meu voltant, inclús l'Andrea, i tothom va dir, no, Alba, tu això ho pots fer sola i ho has de fer sola. I vaig dir, vale, ho faré sola, però al principi era com, no, doncs pensa en algú. Va ser la gent del meu voltant que m'han dit, no, és que estàs sobradament preparada per fer-ho sola, i va ser una bona decisió.
1: I què hi fa Haik Skill Music al teu llapis de memòria?
0: És que ara no estic escoltant-la bé, la cançó.
1: Puja una miqueta, li podem dir al Pol que ho pugi una miqueta.
0: M'encanta aquesta cançó, la vull escoltar bé.
1: Sí?
0: Uah!
1: Digues, explica'ns, què hi fa aquí? Ara està ballant, ja. Hem despertat alguna cosa amb aquesta cançó.
0: A veure, aquesta cançó...
1: Seguim amb la intensitat, eh?
0: És que sóc molt intensa, jo si no trobaràs res aquí que no sigui intens. Clar, jo al final quan vaig passar-vos les cançons als llapis de memòria vaig fer una mica una retrospectiva de la meva vida, no? Llavors jo diria que ara estem en el moment de l'adolescència, molt intens per mi també, sempre he sigut una persona molt romàntica. M'han encantat les pel·lis romàntiques, les històries d'amor... Ara estic entenent l'amor i descobrint-lo des d'un altre lloc, però clar, també m'he tregat la toxicitat a dojo...
1: Té els seus riscos.
0: Clar, té els seus riscos i els hem patit. Mm. I els hem viscut.
1: Ara vaig lligant caps el que ens
0: deies. Els hem patit i ara estem en un lloc també molt interessant de cara a l'amor, per això. Però a mi aquesta pel·li, evidentment, com molta gent de la meva generació, Haik School Musical, doncs, des de lo irònic fins a lo no irònic, la vaig disfrutar i em va agradar molt. Llavors, jo estava tan obsessionada amb aquesta cançó i, com bé t'he dit, sempre m'ha agradat tant la càmera i ser el centre d'atenció que jo obligava la meva germana mitjana, una persona a la que he martiritzat...
1: Tu ets la gran o la petita?
0: Jo soc la gran de 3 i ella és la mitjana, a gravar-me mentre jo interpretava aquesta cançó per casa amb tota la intensitat del món. I ella, la pobra, estava allà darrere de la càmera com un moniato, esperant que la nena acabés, que parla molt de la nostra relació, també. I jo interpretava aquesta cançó, si no sé, vaig fer 20.000 vídeos, m'encantava veure com jo em feia allà tota la peli. I és una cançó que amb els anys encara escolto. Saps aquelles cançons que hi ha coses... Una olor, una cançó, et fan com... Hi ha com un accés directe, no? Com, bum, et connecten directament emocions i sensacions.
1: És una Magdalena de Proust.
0: Exacte. Pues, és una d'aquestes cançons. Llavors la miro amb nostàlgia, amb tendresa, veig aquella Alba, i m'agrada veure les coses que queden d'ella, perquè no ha deixat de ser una intensa, però també ho miro com amb tendresa i compassió.
1: Doncs vinga, anem-hi tots.

0: Deixa'm dir una cosa. És que és tan divertit el moment de la vida en el que t'inventes nòvios, perquè jo estava escoltant aquesta lletra i dic, clar, ara tu et pots imaginar moltes persones que han passat per la teva vida, però almenys en jo escoltava això. Jo era una adolescent, nena, no havia tingut nòvios encara, però jo la cantava amb la mateixa intensitat com si hagués viscut ja una història d'amor i una història romàntica.
1: Però havies viscut les històries d'amor del High School Musical.
0: I clar, jo m'inventava persones, jo ho sentia fins a lo més profund quan cantava aquesta cançó. Potser m'agradava un noi de la classe o del col·le amb qui m'havia creuat i com a molt et feies aixecar la mà, i això, aquest petit contacte, era suficient per crear-te totes aquestes emocions i tota aquesta història.
1: Déu
0: és
1: meu,
0: increïble.
1: Alba.
0: És increïble.
1: Que aquests dos que canten, que són la Vanessa Hudgens i el Zac Efron,
0: per mi, amics.
1: Que l'Amparo m'ha dit, sobretot digues que són la Gabriela i el Troy.
0: Home,
1: jo parlo, no sé molt bé què
0: estic
1: dient.
0: És que són la Gabriela i el Troy. Són els protagonistes de High School.
1: T'agradaria fer-los a la Turra? O sigui, has pensat en fer Star System Internacional?
0: Mira, m'agradaria molt. El que passa és que al principi teníem com la premissa del català, com que volíem que tothom que passés per la Turra parlés català. Excepció, i l'excepció l'hem fet amb els de Nica, de fet, que vam fer una entrevista català-irlandès amb un traductor. Aleshores, sempre havíem seguit aquesta premissa. Sí que és veritat que si la Turra segueix, etcètera, etcètera, hi haurà un moment on sí que m'agradaria també obrir-me a altres perfils.
1: Que
0: i m'encantaria fer, bueno, la Gabriela i el Troy seria l'entrevista de la meva vida. De la meva vida, m'has donat una grandíssima idea.
1: Que l'Star System català sí que va passant, no?
0: Sí que va passant.
1: Per aquí, pel Llapis de la Mòria, després a la Turra,
0: sí,
1: o abans
0: ens
1: després...
0: Ens els sí,
1: sí, els veig aquí, després els veig allà, sí, està molt bé.
0: Està molt bé.
1: Que l'altre dia vaig veure el Farelo, l'Eduard Farelo, mm-hmm. i tinc un dubte, perquè ell estava amb tu parlant de l'Abat Guial, de la Muixca, tan alegrament quan mai n'ha volgut parlar. Això vol dir que va allà... I tu l'atraques o ja sap que parlareu d'això?
0: Mira, això vol dir... Jo crec que es va generar... O sigui, jo crec que la Turra és veritat que és un espai on en el sofà, la conversa i la manera que com la identitat que l'hem donat a les entrevistes és un espai íntim i on la gent se sent còmoda i segura i confiada. Llavors jo crec que sí que ara ja hi ha l'estela, que abans no hi era, encara no l'havíem construït, era prou sòlida, de que la gent que coneix més o menys el programa sap que ve la Turra no també a explicar-se o a deixar-se mostrar o a deixar-se emportar, encara que sigui, d'una manera concreta. No? I això jo sí que ho noto molt envers a l'inici. Jo també és veritat que he après a fer entrevistes i he trobat la meva identitat i la meva manera d'acostar-me. No? I jo sempre ho dic, que és un joc de seducció. Una entrevista és un joc de seducció, no? Que pot ser bonic, eh? No ho dic també des del lloc... Mm-hmm. No tant des de la manipulació, no, des d'un lloc bonic. És un llenguatge, no? I és un diàleg. Llavors, jo he notat molt també com la gent ara arriba a la Turra com ja relaxada, com amb ganes d'explicar coses fins i tot, no? Això per un costat. Llavors, per altra banda, és veritat que amb les Farelo, especialment amb la Muixca i la Greta, que van venir a fer una entrevista conjunta, la Muixca va ser... de les primeres fans de la Turra, molt a l'inici, quan vam començar, va ser com de les primeres persones així com conegudes, que va...
1: Sí, venia amb bones referències a l'Eduard.
0: Llavors, clar, ens hem trobat a diferents espais on he conegut a la família, per diferents motius també. Llavors, ell, jo crec que venia a un espai on se sentia còmode i hi havia com un apreci, no?, cap a la meva figura.
1: I que
0: a la meva
1: sense
0: figura.
1: Tu haver-li de dir prèviament, ell
0: exacte.
1: Sabia que...
0: Exacte, que si anava allà... Que si anava allà un espai on, mira, no li importava parlar-ne.
1: Bé, és com si a tu et passa, vens aquí, saps que en algun moment pues, sortirà que el teu pare ha sigut el número 1 de la CUP.
0: Correcte.
1: No, vull dir, el Carles
0: així.
1: Riera...
0: Treu el tema, ja.
1: No, el tenia guardat per després, però és veritat, vull dir, que a la gent t'ho treuen i...
0: Sí.
1: Que jo més que preguntar-te per això és...
0: No m'importa, eh?
1: El teu pare, número 1 de la CUP en l'època bèstia...
0: Època complicada, sí.
1: Que és a post-1 d'octubre. Tu, com a filla, com ho vas viure?
0: Molt malament.
1: Jo vaig
0: viure, molt malament. En general, sóc una persona molt patidora. I molt per la meva família, en concret, no? Pels meus germans i pel meu pare. Jo crec que arrel del que va passar amb la meva mare, evidentment, sóc molt patidora. Llavors, jo tenia molta por. Per una banda tenia molt d'orgull, però d'altra banda tenia molta por de que el meu pare patís, de que li passés alguna cosa. Llavors... jo no volia que estigués a primera línia, tot i que era una barreja estranya, perquè també hi havia molt orgull i perquè, a més, el meu pare... ell és així...
1: I fa molts anys
0: que hi està ficat, i jo a la vegada també entenia que per ell, tant, no només a nivell, no només pel que fa a la seva carrera política, sinó també per les seves conviccions, la seva història personal, el seu sentit de la moral, de la justícia, i la seva intenció vital i el seu propòsit vital, que a nosaltres ens l'ha compartit tota la vida, no? I ens n'ha fet partícips des de molt petits, que l'hem acompanyat en la seva vida política, no? Ha format molt part de la nostra vida. Jo sé que era... que el meu pare hagi pogut viure això tenia tot el sentit del món i sé que per ell ha sigut de les coses més importants de la seva vida amb les que ell es quedarà i s'hi quedarà sempre, no? Llavors jo sabia que això... el meu pare estava en el lloc en el que havia d'estar. Mm. I això ho tenia molt clar. Però d'altra banda, tenia un patiment molt gran i va ser un patiment tan gran que va arribar a afectar-me a nivell... emocional i a nivell psicològic. Llavors, jo vaig fer com un efecte rebot, soc hipocondríaca, tinc tendència hipocondríaca, llavors em vaig tornar extremadament hipocondríaca, ¿vale? Molt, molt, molt hipocondríaca. Per un costat pensava que el meu pare podia passar qualsevol cosa, i d'altra banda, jo com, bueno, vaig tenir com un pic molt heavy d'hipocondria, que llavors amb teràpia, que vaig començar a orinar i tota la pesca, vam acabar detectant. I té tot el sentit del món, de que també va ser una manera meva, com molt infantil, de la nena, no? de cridar l'atenció del meu pare, no? Era com, ara no, o sigui, el meu, no? Ara no, evidentment no són prioritaris, hi ha un tema molt important, que és Catalunya, ara mateix, i el procés, i jo era com la necessitat de seguir sentint que el meu pare estava allà d'alguna manera, no? Llavors, jo era tot el rato, no em trobo bé, ara m'ha sortit això, ara vaig anar a fer unes proves d'això, com de tenir-lo pendent de mi. Imagina't lo lluny però que vaig arribar.
1: Tu a Alba li vas manifestar això, que tu no volies que estigués allà, que et feia patir.
0: Sí, clar.
1: I a la vegada sabies que era on ell volia estar,
0: sí.
1: On...
0: Sí, sí, sí.
1: Va ser xungo, eh?
0: Va ser un moment molt, molt, molt fort, però del que també vam aprendre molt. I és el que et dic, eh? També el patiment i el que jo li compartia... també sabíem... O sigui, a la vegada també li vam donar molt suport i el vam acompanyar molt des de la família i des d'aquí també va ser molt important la figura de la seva dona, que també és la seva actual, actual dona, que ella va fer molt de contenció i em va ajudar molt a mi també. I ella, no, feia com una mica de filtre i va ajudar una mica també en aquesta situació. Però va ser un moment que això, que a nivell personal a mi em van sortir moltíssimes coses. Va ser molt fort.
1: I a nivell professional també vas patir danys col·laterals d'alguna manera? Som un país petitó, vull dir...
0: Jo crec que no.
1: El típic per Twitter, dient no sé què...
0: Això m'és igual, això no em sembla un dany col·lateral.
1: T'ho has pillat, sembla... una vegada, sí, Twitter, sembla... amb algú del Zodíac, no? Va rebre guai.
0: Ai, bueno, això ja va ser una cosa... Però això crec que no anava gens relacionat amb el meu pare. Va ser simplement que... Va ser com la primera vegada que em vaig... va ser la primera secció que vaig fer planta baixa. Jo havia d'explicar com fenòmens socials i culturals cada setmana. Era molt el moment dels horòscops i, de fet, doncs, vaig començar parlant dels horòscops i, bueno, clar, allà hi ha una de gent amargada que no vegis, llavors... I allà sí que vaig pillar molt. I vas... Però bueno, ja va ser entrar per la porta gran, perquè va ser, mira, això és la televisió. O sigui, va ser com la meva primera secció, ja se'm van menjar...
1: Et i va fer callo? Curada.
0: Em va fer callo, em va fer callo. D'altra banda, amb totes aquestes... Quan hi ha polèmiques entorn al meu cognom, diguem-ne, em sembla tan absurd. O sigui, tu imagina't que realment a Catalunya ser filla d'algú de la CUP fos un privilegi.
1: Clar, no ets Alba Pujol.
0: No ho sé, tinc els meus dubtes. Deixa'm que ho dubti. Deixa'm que ho posi en qüestió.
1: 100%.
0: Sí, i no sé ja ni si un privilegi. Simplement una porta d'accés a alguna cosa. O sigui, un privilegi... Mira,
1: a la directa.
0: Bagatge cultural o no ho sé. Digue-li, jo què sé, jo no ho sé. Jo perquè... Ara, un accés, el que és una porta d'accés a alguna cosa, a mi em fa l'efecte que no té pinta.
1: En fi, arribats a aquest punt, que soni Britney Spears.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manal.

0: Lucky de Britney Spears, sonant el llapis de memòria de la comunicadora Alba Riera, una cançó que forma part del primer disc de la Britney, que és el mític Oops, I Did It Again, publicat l'any 2000, i que, Alba, aquesta cançó té un component força curiós perquè parla d'una superestrella que aparentment ho té tot, però se sent profundament sola, que és una mica el que li ha passat a la pròpia Britney.
1: Jo és que sempre he connectat molt amb aquestes històries, amb la història de la Britney, i és molt bèstia perquè tu veus aquest videoclip i que es va gravar en el seu moment, als anys 90, jo crec, finals 90, potser 2000, i veus la seva història, i la veus a ella ja trencada. Jo, com a fan de la Britney Spears, perquè he triat aquesta cançó, que això seria com l'inici, et diria que Lucky i Baby One More Time serien les meves dues preferides. Va ser el primer... flipava la Britney, la música pop, etc. Però jo recordo especialment la Britney perquè va ser el primer caset que em van regalar els meus pares i anava amb una sessió de fotos. Clar, perquè era una sessió de fotos a dins que jo recordo quedar-me completament embaladida amb aquella sessió. En plan, uau, que increïble els looks, ella... O sigui, com obsessionar-me molt amb l'estètica de la Britney, enganxar-me completament al caset, estar moltes hores al menjador... Jo soc molt de que quan m'agafa una cançó o m'agrada una cosa, les coses que m'agraden molt. Llavors era d'aquelles d'escoltar fins la sacietat. Llavors a mi el moment disc i casets em funcionava, perquè abans les coses simplement les escoltava moltes vegades, anàvem cara bé. Això a mi em funcionava moltíssim. Llavors ho escoltava molt. Encara avui en dia Britney Spears és una de les... m'encanta i és una de les meves artistes preferides, però sí que és veritat que quan fas una mica... no? Pues de retrospectiva i et quedes amb aquelles cançons que més t'agradaven, em sembla fortíssim aquest videoclip. De veritat que mira el videoclip, perquè a més tu ja li veus la cara trencada
0: tothom
1: i tu llegeixes el futur de la Britney. És molt bèstia.
0: Que aquí estem a la teva infància, tu tens un pare sociòleg, la teva mare, la Mai,
1: sí.
0: A què es dedicava?
1: Era logopeda. I parlava en llengua de signes, perquè molts dels seus alumnes... parlava en llengua de signes, llavors ella ens ensenyava. Jo de petita això ho vaig perdre, però de petita sabia parlar en llengua de signes.
0: Que éreu tres a casa, tres germans?
1: Sí, tot i que el meu germà és 10 anys més petit que jo, o sigui, el meu germà va arribar com més tard.
0: Sí, éreu dos.
1: No, sobretot la meva infància som la meva germana i jo, el meu germà encara no existia.
0: La teva germana gravant amb el
1: la
0: vídeo.
1: La meva germana gravant amb el vídeo i fent tot el que jo feia, i jo dient-li ara aquí, ara això, ara fes això, ara fes l'altre, malant-la per tot arreu, i ella darrere meu, jo dirigint.
0: Que durant l'any vivíeu a Barcelona i sí. A l'estiu marxàveu a Osona,
1: a
0: Cantoni Gros, sí. En una mena de tribu, comunitat...
1: Això és molt hippie, per lo que després era allà. Realment era un grup eren tres parelles d'amics que van decidir agafar una casa conjuntament. Jo sempre dic que per poder ser una mica... per poder seguir sent joves una mica més. Perquè al final això, tribu, comunitat, no sé què, ara se li diu de moltes maneres. Jo crec que el moment en el que ho van fer els nostres pares, no sé ni si tan sols hi havia una intenció, un relat polític darrere, sinó simplement tenien ganes de passar-s'ho bé els estius i era una manera de que... entre tots els nens allà jugant, que ens codem els uns i els altres, i tants pares al mig, ells s'ho van passar teta, o sigui, anaven a ballar al poble, formaven part també de la festa major, estaven allà bevent una nit, fent cerveses, xerrant, o fent un cafè, o fent no sé què, era una manera...
0: Bueno, i és que us vau emportar un cantant de los Manolos.
1: Bueno, és que no, un dels cantants de los Manolos és... una de les famílies, el pare de les famílies.
0: Clar, per això t'ho dic, us el veu emportar.
1: Sí,
0: veu triar molt bé els acompanyants.
1: Llavors, érem com una família, en realitat. Llavors, més que aquesta... O sigui, crec que aquesta idea de comunitat i tal venia com integrada, però no calia ni fer-se explícita. Jo crec que era com una experiència que van triar els pares per viure la paternitat i per viure la criança d'una manera més divertida i més compartida.
0: I en tens bons records.
1: Bueno, és que jo crec... És el que vull fer... Haig de dir que era els caps de setmana, eh? Jo això vull puntualitzar. Caps de setmana i estiu. No durant la setmana, no és que tot ho...
0: No durant la setmana a Barcelona.
1: Per això. Vull dir, una mica d'ordre. Això és el que jo dic. Llavors, jo vull copiar aquest mètode. En plan, de vacances, amb amics i els fills dels amics. Però durant la setmana cadascú casa seva amb els seus problemes i les seves gestions.
0: Carà, ho veus molt idíl·lic, però no sé si quan eres petita ho veies...
1: Quan era petita...
0: Perquè té un punt estrany, també.
1: Clar, era un punt estrany. Quan era petita hi havia un punt de vergonya. Perquè no era tan habitual. Llavors, quan tu anaves a l'escola, no sé què, els nens et convidaven a la seva casa d'estiu. Ven a passar una setmana, no sé què, quin tenia i quin no, però la gent explicava les seves vacances. I nosaltres, tothom sabia, perquè d'aquestes tres famílies, una d'elles anàvem juntes a l'escola, també a classe. A classe, tant nosaltres com les germanes, les tres famílies tenen tres fills, d'acord? ¿Vale? Aleshores hi havia un punt de vergonya, de no, és que nosaltres compartim casa, la gent no ho entenia, inclús al poble, nosaltres estiuegem, al principi la gent, què foten tres famílies de Barcelona en una casa, aquí vivint? La gent com que no, ara és molt habitual, però en aquell moment no era gens habitual. Llavors hi havia aquest punt de ser la, de ser la cosa rara, no? Diguem-ne, la fórmula,
0: co-living.
1: La fórmula estranya. Però ara, ara és molt més habitual.
0: I com anàvem dient, enmig d'aquesta adolescència, doncs vas viure una de les grans putades que a vegades et dona la vida, i és que perds a la teva mare. Amb quina edat t'enganxa això?
1: 14. Tenia 14 anys. I la meva germana, 11. 10 acabava de fer 11 i 13 acabava de fer 14. I el meu germà en tenia 3, 4. Sí, sí, sí.
0: En aquell moment entenc que... Bueno, és que clar... una putada gegant, perquè a més crec que va morir de càncer.
1: Sí, i va ser molt ràpid.
0: Vas poder viure el...
1: tot.
0: Aquesta baixada...
1: Va ser molt ràpid, va ser un càncer fulminant, li van diagnosticar al desembre i a l'agost estava morta. I és veritat que nosaltres al principi, per protecció, per esperança i per altres temes que no venen al cas, no se'ns va explicar als nens, als petits, que era càncer, sinó que la mama estava malalta, no? Era una cosa... I jo era la més gran... No, i era una mica cera, jo era la gran, jo era la que tenia més consciència d'això, jo veia el deteriorament de la meva mare, jo veia que les coses no anaven bé, i patia molt, i li preguntava a ella, no? I sempre vols guardar com l'esperança. Llavors, va ser com molt dolorós perquè jo, tot i voler-me protegir, jo vaig ser molt conscient del que estava passant, i això va ser especialment dolorós.
0: I la cançó que l'Alba Riera ha inclòs en el seu llapis de memòria dedicada a la seva mare és... Si tu no estàs, de Rosana.

0: que te va.
1: I fins aquí, perquè és que si no, no acabarem el programa, Alba. Tot teu.
2: Bueno, aquesta és una cançó que sempre m'ha recordat molt a la meva mare. També els estius d'Andalusia, amb uns amics també molt especials dels meus pares, amb qui també tenim, bueno, en aquest cas són dues cases, és igual, però és un moment de, on anàvem a veure la posta de sol, aplaudíem, a la meva mare li agradaven molt les postes de sol i li agradava molt el mar, i és una cosa que jo comparteixo molt amb ella i que m'hi connecta. Sempre que puc vaig al mar, però especialment els estius m'agrada molt veure les postes de sol i són els moments en els que més connecto amb ella. A més, ella va morir un 3 d'agost, llavors cada estiu és com molt especial en aquest. O sigui, cada estiu per mi és com una celebració, no?, del mar i del sol amb ella. I aquesta cançó va sonar tant en el seu enterrament com quan va fer 10 anys de la seva mort, que vam fer com una trobada amb tots els amics i familiars i vam posar aquesta cançó, que és una cançó preciosa, que parla per si sola, i que a més, a la meva mare li agradava molt especialment. Llavors, i és una cançó de comiat maca, però és una cançó de comiat i també de frustració, que és el que sentim moltes vegades.
1: És duríssima,
2: la
1: cançó.
2: És duríssima, perquè és com, tots entenem el dol i entenem la mort, més o menys l'entenem, vull dir, al llarg del temps, quan ja passes un dol i ho vas acceptant, però la frustració, el dolor i la sensació de que t'hagués agradat que fos diferent o que t'hagués agradat seguir compartint coses amb aquesta persona, per molt que entenguis que la vida és així, no te la trobarà mai ningú. I això és així, no? I aquesta cançó és com aquesta tensió bonica i perfecta.
1: Ahir va passar pel programa l'escriptor Benjamín Prado i va deixar una d'aquestes perles, en deixa moltes, que deia que no se'n refiava de ningú que no parlés amb els seus morts.
2: Estic molt d'acord amb això.
1: Tu parles amb la teva mare?
2: Moltíssim. I li demano moltes coses i a vegades m'enfado, també.
1: O sigui, com,
2: hi ha moments que estic molt malament o que no tinc la resposta a alguna cosa i demano, digue'm alguna cosa, envia'm una senyal, no sé què fer. En plan, com, vull dir, parlo amb molta intensitat amb la meva mare, jo. I molt sovint, sí.
1: Que imagino que aquell moment va ser bestial per tota la família, però entenc que, clar, el teu pare va perdre la dona i a la vegada havia...
2: I es va quedar amb un percal.
1: Clar, havia tirat un carro tan emocional, econòmic,
2: tremendo,
1: molt bèstia.
2: Tremendo, tremendo, tremendo.
1: I tu com a germana gran, també.
2: Clar, jo com a germana gran. Que això té a veure amb una altra cançó que t'havia posat al llapis de memòria, que és la de Por, dels Pets.
1: Doncs mira, podem anar tancant amb ella, l'anem posant de fons i tu ens expliques
2: perquè
1: i ja acomiadem.
2: Materialitza molt això que em deies del meu pare i de la família. A casa meva al cotxe sempre s'han escoltat molt els Pets, ha sigut com el grup de la família. Aleshores, quan va morir la meva mare, que va morir un estiu, el meu pare se'ns va emportar. Ens van portar en marxa de Barcelona i de casa i tot. Llavors, a banda d'anar a Cantoni Gros, se'ns van portar amb cotxe al País Basc, on ell també hi tenia amics i així. La idea era com, bueno, cuidar-nos, protegir-nos, i era al mig de l'estiu, per tant, intentar sortir, no, de casa i de tot el que estava passant. Llavors, ell va agafar el cotxe i vam fer molts quilòmetres amb cotxe, me'n recordo, moltes hores al cotxe. Llavors, tinc una imatge molt gravada en el que estava sonant aquesta cançó, és que m'emocionaré, i el meu pare anava davant amb el volant, en el cotxe, i jo anava darrere amb el meu germanet, que jo diria que encara anava amb cadireta, i la meva germana petita. I llavors recordo com que el meu pare va pujar aquesta cançó, que es diu Por, precisament, i va començar-la a cantar. El meu pare és una persona d'aquelles que canta molt bé la dutxa, és a dir, saps aquelles persones que va un karaoke et sorprendria? Vull dir, és una persona que canta bé. Llavors, ell, de normal, ja cantava molt al cotxe. Llavors, jo recordo que es va posar a cantar aquesta cançó, i ara, quan arribi la tornada ho escoltareu, que diu res no m'espanta, res no m'espanta, i recordo el meu pare com amb molta intensitat cantar això. Jo vaig ser, per consciència, la que me'n vaig adonar, i jo recordo veure el meu pare cantar això, sentir de cop molta seguretat, de dir, vale, el papa ens protegirà, el papa està aquí com al volant, acompanyant-nos i cantant aquesta cançó amb molta força, farà front a això, però a la vegada també mirar els meus germans, veure'm jo la gran i pensar, la que ens ve a sobre.
1: Alba Riera, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
2: Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. També m'ha agradat moltíssim aquesta conversa.
1: Doncs marxem amb els Pets i amb aquesta historiot. Fins demà, que ens rebobinem junts.

0: así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
1: en España.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: La ventana siempre está bien.
3: Radio Ser, Principat d'Andorra.
4: Tens un bízum. Tens un altre bízum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
5: Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
4: I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
6: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
7: L'Ambaixada d'Espanya a Andorra us convida a la presentació del llibre de Jordi Xuclà, Els catalans en la guerra freda cultural i l'europeisme.
8: Xuclà és doctor en comunicació i llicenciat en dret. Ha estat senador i diputat al Congrés. Actualment és professor de Relacions Internacionals a la Universitat Ramon Llull i president del Consell Català del Moviment Europeu.
7: Dimarts 9 de juny a 8:15 de la tarda, el Saló d'Actes de la Legació Diplomàtica acollirà la presentació d'aquesta obra que retrata els contactes de l'europeisme català amb les xarxes anticomunistes patrocinades per la CIA, unint el moment fundacional del projecte europeu amb el retorn de la democràcia i la integració d'Espanya a Europa.
8: Entrada lliure.